0: 1961 van arribar al lloc dels fets al carrer d'Indalecio Prieto. El jove es trobava en aturada cardiorrespiratòria. En un primer moment van aconseguir recuperar-ne el pols i el van dur en estat crític a l'Hospital de Son Espases, on finalment va entrar directament al quiròfan, però no ha estat possible salvar-li la vida.
1: I creix la delinqüència que arriba al jutjat, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, amb el crim organitzat i la ciberdelinqüència. Així ho ha explicat fa només uns minuts a l'informatiu matí el fiscal superior de les Balears.
0: Adrián Salazar, fent referència a la memòria del seu departament, assegura que el passat any se n'han tractat un 4% més de causes que l'anterior. Per tot plegat, reclama més mitjans materials i sobretot humans per donar sortida a una demanda de cada vegada major i més complexa.
2: 200.000 persones de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaban esperando de algún tipo de procedimiento judicial o una resolución, lo que es una barbaridad. Pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente se produce un día para otro.
0: Salazar valora positivament l'increment de places per a fiscals que permetran que al gener s'incorporin 5 més a les illes.
1: I avui el trànsit és lent en alguns dels accessos a Palma. S'ha produït una topada a primera hora a la via de cintura a l'alçada de Son Hugo i des d'aquell punt i ambos han sentit Andratx.
0: Aquesta circulació lenta a la MA20 també ha provocat embossos a l'autopista d'Inca per accedir a Palma.
1: I estaran pendents durant el matí en aquest dilluns en què es poden començar a reservar ja els viatges de l'Inserso a la península de les Balears. Les reserves es podran iniciar a partir de dimecres.
0: En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit en aquest programa. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, lamenta que els hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
3: La veritat és que és un programa que no s'ha... És a dir, no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i a més altres serveis, i hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: I el preu del petroli s'enfila als $107 al barril de Brent, s'acosta als màxims registrats a la primavera quan va començar l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient, això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz.
0: S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar avui a Oman amb la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'han esfumat amb l'anunci del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
1: I en els esports, Enric Mas ha fet història en convertir-se en el primer ciclista

0: Balear, que conquereix una gran ronda per etapes. Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia. L'artenenc, que als 31 anys ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, guanyar la Vuelta a Espanya. Un triomf després de 21 etapes completades en 3 setmanes, amb un temps total de 73 hores, 52 minuts i 55 segons, i en 14 jornades va liderar la classificació amb el mallot vermell. Enric Mas va tancar el lideratge a la general a 2 minuts i 15 segons de Roglic i a 2 minuts i 44 de Félix Gall. Escoltam Enric Mas.
2: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
1: Enric Mas ha aprofitat així la seva oportunitat de la seva carrera.
0: Amb els esports arribem a les 9 i 4 minuts. Ara és el torn del programa El Dia. Passeu un bon dia.
3: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
4: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret sí et tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Iber.

0: Molt bon dia, són les 9 i 6 minuts del dematí. Avui és dilluns, dia 14 de setembre, i aquest any, perdoneu-vos, una nova edició d'aquest estiuet, el magazín dels matins de Ràdio Pollença, i avui som l'equip complet. Fa estona que no coincidíem tot quatre aquí. Molt bon dia, com estàu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Fa estona. Sí. Què és això?
1: Què passa? Altres, me penso que això.
0: Que ja la liau.
1: Que està dormida la ràdio.
0: Encara. Està dormida la ràdio. Sí, sí, sí. Està dormida. Què tal el cap de setmana? Bé?
1: Molt bé, molt bé. Ara ja començam a despertar-nos amb un pot de fred i tot. No sé,
0: fred? Però... No, ja jo com a fred no. No tant, diria, no fred, sense però... calor. Més que fred, sense calor.
2: Fresqueta, també. Jo t'acabo d'agrair després d'aquest estivat que hem tingut.
3: Jo ho agraeixo. Bon dia. Però ara ja comença a enyorar un bon mes de calor.
1: D'aquí dues setmanes estem venint en sudadera, amb qualque cosa allà.
0: Enyorarem anar a la platja, això, coses que això. No puc fer per aquesta calorada que ha fet. Bé, a la millor tenim un bon setembre i octubre. El que fa falta és que plogui.
3: Per mi dona final de setmana qualque dia un poquet d'aigua, un poquet més de fresqueta encara, bé, no ho sé. Llavors em falten un parell de dies.
0: Bé, avui, com que és dilluns, tenim aquest àudio que ens envia en Jaume Reinés, el nostre meteoròleg, i ens contarà un poc com és la previsió d'aquesta setmana. Bé, idò, encetam setmana, és dilluns, què tenim avui?
3: Idò, el primer que farem serà aquesta hora informativa, però a les 10 primer convidat, cada setmana sempre, al Batle de Pollença, Martí Marc, a la secció El Batle Respon. Si li heu de fer preguntes o comentaris o queixes o enhorabones o suggerències, el que vulgueu, li podeu fer. Nosaltres en directe li fem la pregunta i ho podeu enviar per WhatsApp un missatge en 687 72 11 93.
0: Uau, te'l saps de memòria.
3: Vinga.
1: Si el dit de carretill. Però és que...
0: Jo no me l'aprenc, encara així com ell ho deia, ho llegia, però és un número que me costa molt de memoritzar. El meu personal el trot superfàcil, però aquest no hi ha manera.
3: Jo si començ, així, sense, si no el pens, me surt. Si el pens, ja està. És igual, heu de tenir guardat ja en el vostre WhatsApp. Després tindrem en Sebastià Sansó. Entre les 11 i les 12 parlarem amb ell, amb el gerent d'Enser, perquè hi ha hagut avaria aquest cap de setmana a la canonada que mos du aigua de la desaladora del Cudi una vegada més. Ja està solucionat en principi, però vendrà a contar-nos jo una vegada més el que ha passat. Ja sabeu que la canonada no depèn de l'Ajuntament, però bé, hi ha hagut resposta i tal vegada hi vareu notar que tenia un manco pressió d'aigua a les cases, a qualcuna de la zona que el barri fins i tot no arribava l'aigua, però bé, després mos ho contarà tot ell. També parlarem dels resultats de les ITS, aquestes inspeccions de residus.
0: Inspecció no. Tècnica de residus.
3: Ai, dos sí. ITR.
0: Ai, no, terra, ITS, que no? Posa ITS.
3: Dic, és que igual xerro residus...
1: ITS és una altra cosa.
2: És un turoperador, crec.
0: I terra.
1: I una malaltia... Sí? Una malaltia molt xereca.
0: Sí. És dilluns, eh?
3: Vinga, i de xerrar de les ITRs, de residus. Després a les 12 tenim l'actualitat, a l'informatiu de migdia, i a les 12 i mitja parlem amb Afama, perquè dia 21 és el dia mundial de l'Alzheimer, com que ara setembre, des de ja fa molt d'anys, han organitzat activitats. Tenim, per exemple, ja la seva cursa aquest de setmana, i moltes coses més que mos contaran ells mateixos.
0: Però avui per mi hi ha una conferència.
3: Avui, clar, hi ha un cicle de conferències aquest que se faran durant 3 dilluns d'aquest mes de setembre, i després en parlarem. I un cap vespre no hi ha trash avui, per tant...
0: Avui no hi ha trash, la setmana que ve faran el seu programa quinzenal, que no és quinzenal aquest mes, els atendrem la setmana que ve. Molt bé, i de continguts d'aquest dilluns, 14 de setembre, i començam. I començant precisament explicant això que ara Anna Maria vos deia, que la nit de divendres se va produir un nou trencament de la canonada que impulsa aigua de la desaladora Badia del Cudi cap a Pollença, del govern de les Illes Balears, però sí que ja podem anunciar que a hores d'ara ja s'ha restablert el servei per tot.
3: Sí, l'avaria va quedar reparada a primera hora d'ahir diumenge, no obstant, va quedar interromput el servei afectant greument el principal dipòsit reguladors que s'han arribat a buidar del tot, afectant especialment en aquesta ocasió en un nucli urbà de Pollença. En tot cas, és el mateix Sebastià Sansó, gerent d'Enser, qui ens ho explica.
4: Bon dia. Aquest cap de setmana varen tornar a tenir una rompuda de la canonada gestionada pel govern de les Illes Balears que mos du aigua de la desaladora del Pui. Tot i que nosaltres som previsors i mantenim sempre el dipòsit plens per si hi ha una incidència poder seguir a prestar aquest servei de distribució d'aigua, aquesta vegada, quan qui s'han torbat 33 hores a reparar l'avaria i a més encara ens trobam en època estival de grans consums i més si tenim en compte que aquesta rompuda s'ha produït en cap de setmana, finalment han tingut alguna incidència localitzada en el nucli de Pollença, que alguna zona ha vist com la seva pressió baixava, tot i que no han deixat de rebre aigua. Així tot, sí que a la zona d'Escalvari ahir se varen quedar sense aigua, però avui de matí ja han restablert el servei i la pressió també ja és normal a tot el nucli de Pollença. Com sempre, demanant disculpes per les molèsties que això ha pogut ocasionar.
0: Bé, més tard el tindrem aquí a la ràdio, ens donarà aquestes explicacions el gerent d'Encert, Sebastià Sansó. Canviant de qüestió, s'obri un període d'adhesió per als establiments que vulguin participar en la campanya de Bons Pollença 2026. Unes inscripcions que es podran fer fins dia 19 d'aquest mes de setembre a través d'un tràmit específic a la seu electrònica de l'Ajuntament.
1: Aquesta campanya que enguany se torna a posar en marxa deguda als bons resultats de l'any passat sorgeix per afavorir el consum als petits comerços del municipi. Així s'emeten bons de compra finançats per l'Ajuntament de Pollença, és a dir, compres de 30 euros, en pagues 15 i posats a disposició de la ciutadania, l'objectiu de poder-los emprar als establiments comercials locals adherits al programa.
0: Els pollencins Sergi Ochogavia en la modalitat de jardineria paisatgística i Àngela Font en la modalitat de cuina participaran en la 48a competició World Skills que tindrà lloc a Xangai del 22 al 27 de setembre.
2: És per això, després de mesos d'entrenament, simulacres i assessorament especialitzat, que aquest dia és encara ja la recta final de la preparació. Cal recordar que Àngela Font va participar en el taller gastronòmic de sabors de l'abadia 2026, celebrat a l'abadia de Pollença, a bord de les lanxes La Gaviota, juntament amb David Ribas de Terrae, amb unes propostes espectaculars a la Tonyina com a protagonista. Demà seran aquí per explicar-nos tots els detalls.
0: El Consell d'Infants tanca el curs 2025-2026 amb noves propostes i projectes.
3: Sí, l'àrea de benestar social va celebrar dimarts passat la darrera reunió del Consell d'Infants d'aquest passat curs 25-26. Una trobada que va servir per fer balanç de la feina feta durant l'any i acomiadar a nou consellers i conselleres que finalitzen la seva etapa. Durant la reunió se van repassar les principals iniciatives que s'han fet durant el curs, entre elles hi destaca la posada en marxa per primera vegada d'UPI infantil, una proposta que va sorgir del curs anterior i que enguany s'ha fet realitat. Un dels moments més destacats va ser el comiat d'aquests consellers i conselleres que enguany acaben la seva etapa en aquest Consell d'Infants perquè passen a l'ESO. Durant les properes setmanes, l'Ajuntament posarà en marxa i do la recerca de nous consellers i conselleres de cinquè de primària en els centres educatius del municipi.
0: El Consell de Mallorca ha concedit una subvenció a l'àrea de biblioteques.
1: Es tracta d'una subvenció de 10.064,65 cèntims dins el marc de la convocatòria de subvencions d'enguany d'inversions municipals per equipaments culturals i festes d'interès cultural. El material adquirit consta d'un equip de megafonia amb altavou, emissors tèrmics i e-readers.
0: La setmana que ve es celebra un nou Consell d'Àrea per debatre sobre les ordenances d'animals, de neteja i platges i estarà oberta a tota la ciutadania.
2: Serà el proper dimarts 22 de setembre a les 7 a la sala de plens de l'Ajuntament que hi haurà una nova sessió del Consell d'Àrea convocada per l'Àrea de Serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions del Port de Pollença i Sant Vicenç. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. També es trataran qüestions com els abocaments, les llosques, els xiclets, el consum de tabac a les platges, la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posidònia, les embarcacions o els focs artificials.
0: I és important recordar que aquests consells d'àrea estan oberts a tota la ciutadania. Des de fet, des de l'àrea de participació de Ciutadana fan una crida perquè els ciutadans i ciutadanes de Pollença hi puguin assistir. Un mes de setembre, sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències, enguany AFAMA ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Unes xerrades que són obertes a tothom i gratuïtes, però això sí, cal fer inscripció prèvia.
3: Aquestes xerrades seran els dilluns 14, 21 i 28 d'aquest mes de setembre, és a dir, avui, la setmana que ve, i el darrer dilluns de mes, a la Fundació Roger Villalonga. Avui, tu per títol, qui decidirà per mi quan no ho pugui fer? I n'era càrrec de l'advocada Margalida Morell Bosch. La setmana que ve, dilluns, dia 21, la xerrada anirà a càrrec del neuròleg Eduard Bargay Pizarro i du per títol Envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. Per acabar, la darrera de les xerrades, la del dilluns dia 28 de setembre, anirà a càrrec de l'educadora física Paula Bargay Pizarro i el títol és El paper de l'exercici físic clau per la prevenció de la salut cerebral. Com dèiem, cal fer inscripció prèvia i se pot fer en aquest telèfon al 629 61 11 73.
0: I AFAMA organitza aquest diumenge 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc, com sempre, al claustre de Sant Domingo.
1: La cursa de 7 quilòmetres, així com un trofeu especial cronoescalada, serà entre el carrer Ferrà i el cim d'Uquelvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3.300 metres i, a més, hi haurà curses escolars en distància adaptada amb sortida a les 9 i participació gratuïta. Les inscripcions les podeu fer a litechip.net i també la jornada comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música en els jardins del claustre Sant Domingo.
0: I el Rotary Club Pollença organitza una conferència sobre les vivències d'un cirurgià pediàtric al Senegal, parlant del doctor Jaume Francesc Mulet Ferragut, qui compartirà la seva experiència en una xerrada que tindrà lloc aquest dijous al Real Club Nàutic del Port de Pollença.
2: Així és, el Rotary Club Pollença ha organitzat per aquest dijous, 17 de setembre, a les 8, una conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet Ferragut, cirurgià pediàtric, que compartirà les seves experiències al Senegal. La xerrada titulada Les meves vivències a Senegal es farà al saló del Real Club Nàutic del Port de Pollença i serà d'entrada lliure. Durant la conferència, el doctor Mulet explicarà les seves vivències i experiències relacionades a la seva tasca al país africà, en una activitat que vol donar a conèixer aquesta realitat i posar en valor la feina solidària que hi du a terme.
0: I avui dilluns, 14 de setembre, celebra el Dia de l'Exaltació de la Santa Creu.
3: Sí, per això Parròquies de Pollença informa que avui cap vespre el celebrarà a partir de les 6 al Calvari una missa de celebració.
0: Recordeu que està obert un període de matrícula per un nou curs de l'Escola d'Adults, que té tota la seva oferta formativa d'aquest nou curs, un curs que començaran dia 23 d'aquest mes de setembre.
1: La proposta inclou ensenyaments inicials en dos nivells, un primer nivell d'alfabetització i càlcul matemàtic i un segon nivell de consolidació dels coneixements assolits. Pel que fa als idiomes, s'ofereixen cursos de català, castellà per estrangers, anglès i alemany, i també hi haurà un curs d'alemany turístic. L'oferta es completa amb un curs de capacitació digital i podeu fer les matrícules fins dia 22 de setembre en el Centre Cultural Miquel Catllong, en el carrer Metge Jopis, en el Port de Pollença. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web cepalcudia.com o telefonar al 978-86-6952.
0: I dimecres, aquest dimecres dia 16, és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos.
2: Així es han ampliat el període d'inscripció, que s'acabava dia 11, ho han ampliat fins dimecres, aquest dimecres dia 16, i la primera de les activitats de la Cala Brutal local serà dissabte dia 19, que serà la cursa brutal, i es tractarà d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració pròpia, creatius i de quilòmetre zero. La concentració és a les 9:30 al Mirador de les Barques i l'inici de carrera serà a les 11 al carrer Joaquim Mir, amb arribada al carrer Molins. Hi haurà premis per als autors més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega serà a les 12:30 a Calga Molins, amb les xeremies orats i batollant-se.
0: I ja tenim el programa complet de la Cala Brutal local a Sant Vicenç d'aquest dissabte.
3: Sí, perquè a més d'aquesta Brutal Autos que comentàvem ara, hi ha moltes activitats més. Mirau, de 12 a 2 se fa taller de col·lagi i segells de producte i imatges locals. Això és per a més petits, ho fa aquest de Fibló amb Flequiart. A les 12:30 se lliuren premis de la Brutal Autos amb animació de xeremies orats i a la 1 s'inaugura oficialment aquesta cala Brutal local amb la música i ritme de batollança. Al llarg i d'or de tota la jornada es podran fer de cervesa artesana, vins locals i també ho de les tapes de producte local, recordant que hi torna el concurs, podeu participar i votant la millor tapa i a més entrareu al sorteig d'un lot de producte local. A les 2 del migdia, tu a Tramuntana Egipci. De 4 a 8 hi haurà taller de cotxes amb propulsió per globus, a càrrec de Little Lemons, també per més petits. De 5 a 7, també per a petits, taller de cotxes en cartrons i material reciclat, amb Cat de Fibló i Flequiart. Hi haurà més música, actuació de truc a les 6 del capvespre. A les 8, actua en Glassford Reggae Band. A les 10, els After Suns. I atenció, perquè tenim els focs artificials a Sant Vicenç aquest dissabte a les 11:30. Quan acabin, a les 12 no s'acaba, continua la festa amb els DJs mesclat.
0: I ja passam a la informació esportiva. Ja sabeu que tenim moltes curses aquestes properes setmanes per aquí.
1: Començant pel Pollença Running Fest, dia 26 de setembre. Se durà a terme a Nomoies, la cursa popular de 10 km i de 5 km popular i elite en campionat de Balears. Vos podeu inscriure a elitechip.net.
0: I a més, la festa del Pollença Running serà a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callón, que no moll.
2: Sí, així és. Després de que acabi la Pollença Running Fest, dia 26 de setembre, el mateix 26 de setembre, just després de la cursa, a les 9:30, hi haurà música amb els DJs Joel Sales i Cristian Mir i grups en directe de Red Bellies.
0: Dia 3 d'octubre se celebrarà la desena edició de la Mer Mallorca 5000 Sky Running, que és una cursa per muntanya que enguany, a més, formarà part del Campionat de Balears d'Ultra Distància.
3: I l'organitza el Club Matinam per Somiar i la secció de muntanya de Pollença, juntament a la Federació Balear de Muntanyisme. Comptaran diferents modalitats i recorrerà algun dels cims i paratges més emblemàtics de la serra. Recordem que hi ha dues proves, el campionat de Balears d'ultradistància de 65 quilòmetres i la germana petita a la Mallorca amb 1.024 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. A més, enguany se pot fer també aquesta modalitat per relleus a la cursa llarga. Les inscripcions estan obertes a elitechip.net.
0: Més coses. També hem d'informar que el grup Correm organitza una xerrada aquest divendres, una conferència i càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell, 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari. Una xerrada que és a les 7 aquest divendres a la Fundació Roger Villalonga.
1: El repte 777 de Joan Pere Carbonell és una gesta física extraordinària, però té el motor més poderós de tots, diu, està dedicat a la seva filla. Cada quilòmetre i cada esforç neixen de l'amor incondicional, la superació personal i el desig de transformar la lluita en un missatge d'esperança i solidaritat. Si voleu conèixer de primera mà la seva història, podeu assistir, l'entrada és totalment gratuïta. Però qualsevol donació que vulgueu fer, diuen que serà molt ben rebuda per ajudar la causa. La podeu fer directament el dia de l'acte o a través del QR que trobareu a xarxes.
0: I també hem de dir que el Real Club Nàutic del Port de Pollença organitza una regata.
2: Així és, el trofeu serà el dia 26 i 27 de setembre i anuncien el trofeu Colònia amb modalitat d'Optimist D.
0: 9:25, que avui és dilluns, o dilluns llegim o diaris de dissabte, de diumenge i d'avui mateix, i avui sí que trobam moltes notícies que parlen del nostre municipi.
3: Podem començar, per exemple, perquè n'hi ha moltes, per exemple, el nou diari de Mallorca d'aquest passat dissabte amb pàgines de part forana, perquè el diari li dedicava una pàgina completa a la World Skills. I mirau, hi destaca Àngela Font, de Pollença a Xangai. La jove pollencina de 21 anys ultima la seva preparació després de mesos d'entrenaments, assessorament especialitzat i un simulacre internacional a Helsinki. N'Àngela Hidot, té 21 anys, és estudiant de cuina al CEIP Juniper Serra de Palma, ha cursat els estudis de grau superior de direcció de cuina i afronta ara la recta final de la seva preparació per competir a la World Skills 2027, que se celebrarà del 22 al 27 de setembre a Xangai, on representarà Espanya. Li dediquen quasi pàgina completa, idò, amb tot un article explicant el que fan Àngela, qui és i el que faran aquesta World Skills. Però han de dir que després també parla d'un altre pollencí. Diu, però ens rep en el consolat els competidors i parla precisament d'en Àngela Font, del CEIP Juniper Serra, però també destaca que també ha rebut a Sergio Chogavia del CEIP Joan Taix.
1: Parla també a l'última hora sobre la avaria a la desaladora del Cudi que va deixar 33 hores sense aigua a Pollença. Aquesta nova avaria, la tuberia que impulsa aigua des de la desaladora de l'abadia del Cudi fins a Pollença, es va tornar a trencar i va tenir problemes de subministrament al municipi. Això a l'edició d'avui, de l'última hora.
2: I també a l'última...
1: Parlen també diumenge del concert de la base aèria de Pollença. En nombrós públic va gaudir d'aquestes peces interpretades per l'unitat de música de la Comandància General, és a dir, la base aèria de Pollença va servir d'esplèndid aparador per la celebració del tradicional concert que, baixa el títol genèric, Volant entre bandes, va interpretar l'unitat de música de la Comandància General de Balears, acte que va reunir nombrós públic i va comptar la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença, del CUDI i l'Associació de Veïnats du Port de Pollença. Previ a l'acte, un coronel de la base aèria Ignacio Moix Santa Isabel va donar la benvinguda als assistents, entre els que es trobaven el coronel, el cap de coronels de la base aèria de Son Sant Joan, Carlos Montemayor, el coronel del Centre d'Història i Cultura Militar Ivan Morgan i Ubalda de Pollença, Martí Marc, entre d'altres.
2: I no bon anar, seguim amb última hora, aquesta vegada de i diumenge, dia 13, i amb una notícia d'Hisenda, diu, el municipi tanca el 2025 sense deute i, a més, amb un salt positiu de 8 milions d'euros. L'Ajuntament de Pollença va tancar l'exercici 2025 amb 8 milions d'euros com a resultat positiu i una capacitat d'estalvi pròxima al 9 milions. Segons va informar l'àrea municipal d'Hisenda, el consistori no té cap endeutament, compleix els objectius d'estabilitat pressupostari i abona proveïdors dins el pla legal establert. També continuem amb última hora, aquesta vegada de dissabte, dia 12, i diu, a la part Safoganya, diu, un manteniment molt demandat. Diu, Pollença, els veïnats del port de Pollença havien reclamat en reiterades ocasions que era necessari realitzar tasques de manteniment i jardineria en diversos punts del nucli. L'Ajuntament s'ha posat mans a l'obra i les brigades actuen en diferents carrers cada dia. I també, d'última hora, aquesta vegada també d'ahir, també a l'apartat de Safoganya, diu, una imatge parla per si mateixa. Pollença, una veïna de Pollença, Rachel Rhodes, va recollir tot el plàstic de 800 metres del litoral fins a arribar a completar una garrafa amb petits envasos, taps i tot tipus de residus. La pròpia veïna va compartir el resultat per denunciar la quantitat de basura o de fems que continua acumulant adjunt de vora la mà.
0: I de fins aquí, no? El repàs de totes les notícies que parlen de Pollença o han parlat aquest cap de setmana, la premsa escrita, i ara anem a fer una ullada als titulars actualitzats de les portades digitals d'aquest dilluns 14 de setembre.
3: Començam amb el diari de Mallorca en digital, parlen del següent. Consubal diu, mai els consumidors havíem sigut tan menyspreats com el govern de Proens. Alfonso Rodríguez assegura que l'executiu del Partit Popular ha ignorat durant tota la legislatura les associacions de consumidors de les Illes. Afirma que les reunions amb consellers i directors generals han sigut gairebé nul·les. En successos mor un jove de 19 anys apunyalat a Son Gotleu. També en successos jutgen a la nora de la Paca per intentar introduir 4 quilos de cocaïna a Son Banya. L'Audiència ordena el tancament d'una discoteca del Passeig Marítim de Palma. El negoci que funcionava amb una llicència de cafè concert fou denunciat per els propietaris de l'edifici per les molèsties que sofrien. Amb esports, al peu d'Arnau Tenas, un arma més per al Mallorca. El de Vic demostra amb la seva assistència a Adri Fuentes davant del Sabadell que la seva capacitat amb un valor pot marcar diferències. El govern augmenta els doblers per donar l'ajuda de 10.000 euros per comprar un pis. El pressupost inicial de 6 milions es veu clarament insuficient després d'haver rebut més de 770 peticions en un plaç de només mes i mig. Societat, tornar a l'escola quan arribar a final de mes ja és una assignatura difícil. Avui també tot un reportatge sobre Enric Mas, diu Toque el cel a la vuelta. Enric Mas entra a la llegenda del ciclisme mallorquí. Després de la victòria d'Enric Mas, emoció, diu això és un orgull per Artà i per tota Mallorca. Artà pren Granada i la tenyeix de vermell al voltant d'uns 200 persones per celebrar la volta amb Enric Mas. I un també reportatge de Manuel Fernández, diu Enric Mas el triomf de la perseverància. També en esports, Salva Torrents, la jugadora espanyola amb més medalles mundials. Parlant de bàsquet, la de Binissalem conquereix el seu quart metall internacional en el seu quart mundial. Acumula la seva 11a medalla defensant els colors d'Espanya i arriba als 42 títols entre la selecció espanyola i la seva trajectòria de clubs. Més qüestions en aquesta portada Diari de Mallorca. Ordenen pagar les hores extres del jutjat de violència de Palma. I en sanitat, Marcio Borges, el doctor de Son Llàtzer, que combat les sepsis amb intel·ligència artificial, diu hem creat una tecnologia que pot veure coses que un metge no veu. En gastronomia, el boom dels restaurants colombians de Palma. Mai varen pensar que entendríem el nostre negoci a Mallorca. En successos, dos detinguts per vendre cocaïna a domicili a Palma. I anem en planes culturals. La Galeria Keuenic de Palma acull una exposició conjunta de Fabrizio Plessi i Bernadi Roig. Per la seva banda, la banda sinfònica estrena una obra dedicada a Cabrera a la Misericòrdia.
1: Repassam ara el diari digital Ara Balears. Trobam a portada una entrevista a en Toni Vera. Diu, si Palma no redistribueix l'alumnat vulnerable, deu ser perquè les escoles no volen, diu el conseller d'Educació i Universitats. Va ser com un operatiu contra el narcotràfic, la batuda policial, d'acord, contra els artistes de carrer. El col·lectiu denuncia que els agents els varen retirar els estris al carrer de Sant Miquel per no tenir unes llicències que l'Ajuntament havia deixat caducar sense permetre'ls renovar-les. Mor un jove de 19 anys apunyalat a Son Gotleu. La víctima ha arribat a Son Espases en estat crític després de ser localitzada amb una ferida d'arma blanca a l'abdomen. Tota una vida cercant Dària i Mercè, assassinades a Manacor el 1936. Carles i Anne Buixade han cercat dècades a reconstruir la història de les dues infermeres trobades a Son Coletes per restituir-ne la memòria. I veïns de Palma recuperen l'escorxador amb un sopar a la fresca per reivindicar-ne l'ús. La plataforma Salvem l'Escorxador va reunir els veïns en una jornada per reclamar el manteniment de l'espai i recuperar els edificis i zones que actualment estan tancats o infrautilitzats. I ja hi ha data per a una nova protesta contra ENA i la seva política de promoció turística. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport se suma a les mobilitzacions del 20 de setembre i alerta que el Dora 3 preveu elevar la capacitat del Son Sant Joan fins als 35,7 milions de passatgers. La UIP compra una parcel·la al Parc Vit per impulsar les futures instal·lacions universitàries. El govern i la UIP avancen en el projecte de les futures instal·lacions universitàries al Parc Vit. i més de 5.000 persones arribaren a Lluc després de la pujada a peu de la part forana. La 45a pujada Lluc a peu ha reunit participants de 45 municipis en una caminada marcada per la tradició i l'esperit de germanor. Una ecovenjadora topless contra els qui malbaraten aigua a la platja. Això és un article de Marta Terrassa que podeu llegir a l'Ara Balears. D'altres notícies, una entrevista a Marta Sanz. Diu, per molta teoria que tinguis, no et salves d'una relació destructiva perquè el desig t'arrossega. Més notícies d'actualitat, més multipropietaris i més gent sense cap pis. La bretxa es dispara a les illes. Els titulars d'un sol bé urbà passen de ser del 64% al 54% en menys de 20 anys. La franja de tenidors de més de 6 propietats s'ha multiplicat per 2 en el mateix període. Associacions de veïns demanen acord que endureixi les restriccions a la venda nocturna d'alcohol. Les entitats del Passeig Marítim, Santa Catalina, el Jonquet, la Llotja Bon, Pere Grau i el Terreno aporten 25 denúncies o mencions sobre 8 establiments i asseguren que en 17 casos hi ha reiteració. La batalla per l'escola pública es lliura també contra l'avenç de la concertada. La xarxa pública reclama ser la prioritària mentre les cooperatives defensen la convivència de les dues xarxes i demanen estabilitat per als seus projectes. El govern s'obre a limitar la compra de segones residències si Brussel·les ho avala. L'executiu avaluarà la proposta de llei que aquesta setmana ha fet la Comissió Europea.
2: I passam ara al digital de l'última hora d'avui, 14 de setembre. Ençat amb aquesta notícia de successos, mor un jove després de ser apunyalat en un bar de Sant Galgueu. Una discussió, entre víctima i sospitós per motius que encara es desconeixen, ha acabat amb aquest últim exhibint una arma blanca i clavant-la al pit del perjudicat. El Passeig Marítim de Palma tanca l'estiu fins un 30% menys de facturació en comptes de l'any passat. I Palma sota terra, 20 anys de l'embrió del metro. Aquest és un reportatge ben interessant que diu que mostra totes les parades que inclou. Es compleixen 20 anys, asseguren, de l'enderrocament de l'enyorat pont del tren i l'Ajuntament no volia el parc de les estacions de cap de les maneres. I tot un especial, Enric Mas, aquest històric guanyada de la Volta d'Espanya d'aquest certamen, que Enric Mas, guanyador de la Volta a Espanya, feia temps que somiava i treballava per això. Així va ser la celebració d'Enric Mas, manteo, càntics, selfies, abraçades, llàgrimes i moltes fotos. La seva germana, la part familiar, diu, no té paraules, ha estat més espectacular del que em pensava. I Balears es consolida com l'economia espanyola amb més pes industrial. I només Flow Freestyle torna a Mallorca, una nit de motocross, acrobàcies, adrenalina, el 10 d'octubre serà això. I un robatori al mercat de Santa Ponça, diu la que li han robat, em sento ximple, li vaig posar massa fàcil als lladres. Pel que fa a notícies locals, la ruta algeriana cap a Balears entra a l'agenda entre Madrid i Alger. La mortalitat a la travessia del mar Mediterrani creix un 55% des del 2025. E Mallorca Experience se suma a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat. I el dia de dos coes van desertar de la unitat d'èlit de Palma i van denunciar un infern, pallisses, tortures i intents de suïcidi. I una entrevista d'Alicia Mateos a Pere Salvà, els mallorquins són desplaçats i expropiats del nostre propi territori. Successos, troben morta una persona sense llar als voltants del mercat de Llevant. I en tribunals, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears demana al Ministeri de Justícia la creació de 9 places judicials. I pel que fa esports, el Mallorca-Sabadell, Son Moix marca el rumb del Mallorca i Adri Fuentes atropella el Sabadell. Lluís García, satisfet amb la victòria del Sabadell, la riquesa del futbol, diu, és jugar allò que toca jugar. I més successos, la Policia Nacional desmantella un servei de telecoca i arresta els dos principals repartidors. I jutgen la Nora de la Paca i 5 acusats més d'introduir una partida de 5 quilos de cocaïna a Son Banya. i Santa Margalida, més de la meitat de les estades anuals a l'àrea camper de Son Serra són a l'estiu. I pel que fa al temps, previsió, nou canvi de temps a Mallorca, torna la pluja ben aviat. I en planes internacionals, assassinada a Mèxic, una estudiant espanyola d'intercanvi. I pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran acusa l'Estats Unit d'un atac contra un mercat a l'estret d'Hormuz que deixa almenys un mort. I acabam amb plans internacionals. Trump titlla de forces negatives els que demanen regular la intel·ligència artificial i diu que no passarà per allà.
0: I de repassant les notícies destacades de les portades digitals, ara me n'anem a fer un repàs al temps.
5: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: Arribem a les 9:41 minuts. Avui és dilluns i els dilluns tenim el meteoròleg de Ràdio Pollença, en Jaume Reinés, qui mos fa una previsió de com s'espera aquesta setmana. L'escoltam.
6: Bon dia. Començam la setmana en temps estable i amb unes nits que, com ja haureu notat, comencen a deixar una sensació un poquet més fresca. Avui a Pollença hem tingut una temperatura mínima de 21 graus. Per avui esperem una jornada tranquil·la, amb el cel majoritàriament destapat i amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures, això sí, pujaran un poquet respecte ahir. La màxima podria arribar als 32 graus, de manera que durant el migdia i el capvespre encara tindrem un ambient calorós, tot i que ja en fora dels valors extrems que han tingut durant bona part d'aquest estiu. De cara a demà, dimarts, continuarem amb aquesta mateixa situació d'estabilitat. Tornarem a tenir un cel majoritàriament destapat, encara que al llarg de la jornada podrien aparèixer qualque núvol alt i prim. Les temperatures fins i tot podrien pujar lleugerament amb una mínima d'uns 22 graus i una màxima que podria arribar als 34 graus. Per tant, dimarts encara tindrem una jornada en regust de ple estiu. Ara bé, aquesta estabilitat té els dies comptats perquè a partir de dimecres esperem un nou canvi de temps. L'arribada d'un petit front començarà a inestabilitzar l'atmosfera amb un augment progressiu de la nuvolositat i la possibilitat que arribin alguns ruixats. Encara s'haurà d'anar afinant la distribució i la intensitat d'aquestes precipitacions, però dimecres ja es començaria a notar aquest canvi. I serà sobretot a partir de dijous, quan la situació podria tornar-se més inestable. Ara mateix els models apunten a precipitacions més generalitzades que podrien afectar diferents punts de Mallorca. Aquest canvi també vendrà acompanyat d'una nova refrescada. Les temperatures mínimes tornarien a situar-se al voltant dels 20 graus o fins i tot per davall, mentre que les màximes quedarien frenades i ja no superarien els 30 graus. Per tant, tenim per davant una setmana que començarà amb sol, estabilitat i temperatures encara elevades, però que canviarà de cara a dimecres i sobretot dijous amb menys núvols i possibilitat de pluja i una nova davallada de les temperatures. Haurem d'estar pendents de les pròximes actualitzacions per veure com acaba evolucionant aquest front i, sobretot, quanta pluja es pot arribar a deixar aquí a Pollença.
0: I d'agraïm a en Jaume tota aquesta informació. Dijous el tornarem a tenir, mos actualitzarà, com ell diu, aquestes dades que han d'estar ben pendents. De fet, la temperatura ja és més baixeta, més fresqueta, més agradable, tant com fresca agradable. A l'estació de Calvari ara mateix tenim 25 graus i la mínima sí que ha davallat en relació a el que han tingut aquests mesos passats, de 9,3. S'ha donat la temperatura mínima a les 7:30 d'1 de matí. Ara mateix tenim un vent en calma, l'humitat a un 42% i la pressió atmosfèrica ha pujat a 1023,6 hectopascals. En Humoll, ara també una temperatura més agradable, 23,9 a l'estació du Club Nàutic. La mínima no ha estat tan baixa com aquí a Pollença, s'han donat 21 graus de temperatura mínima, això a les 3 de la matinada. O vent ara bufa molt suau, la direcció és de xaloc, sud-est, ho fa 0,4 km per hora, un baròmetre està a 1022,7 hectopascals i l'humitat al port de Pollença, 73,5%. què més? Pel que fa a la situació marítima, veurem a què va amb aquesta previsió marítima per un nord-est de Mallorca, entre Formentor i Cap de Pere, vent de component nord, de tramuntana de força 2 a 3, temporalment de ponent, l'estat de la mà serà de marejol, una situació marítima que s'espera tranquil·la en aquesta jornada d'avui, dilluns 14 de setembre. I dos són les 9:45 minuts. Seguim. I de seguim amb aquesta música de misteri. Hi ha misteri, Bruno? No hi ha misteri?
1: Hi ha misteri, hi ha un parell de misteris. Però avui volia parlar d'un parell de coses. Man. Bé, ja segur que en Enric Mas ha guanyat, ha estat el primer mallorquí, baleàric de la història en guanyar, la Volta Ciclista a Espanya. I des de fa molt d'anys, que no ho va fer en Alberto Contador, que va ser d'Espanyol espanyol que va fer, i don Enric Mas, d'Artà, després de podis, de segons jocs, de tercer jocs, ha aconseguit guanyar, i tenim un esportista d'elit més, un esport més, un mallorquí més, motociclisme, moltíssims, tennis. No sé, qualsevol disciplina que us pugui imaginar, tenim un mallorquí.
0: És que tenim molt d'esportistes d'elit aquí, eh?
1: Sí, sí. I bé, n'Enric Mas se suma en aquest grup d'esportistes d'elit, i ara diumenge té el campionat del món, i veurem a més si amb la mateixa forma si el guanya o no. També volia dir que aquest passat cap de setmana se va estrenar la Fórmula 1 a Madrid, no sé si ho vareu veure,
2: sí.
1: Però sí, va ser una carrera. Enguany la Fórmula 1 està bastant avorrida per tots els aficionats.
0: Com així? És que no he vist res.
1: Perquè els cotxes són avorrits i la gent s'està queixant molt. En Fernando Alonso també va quedar penúltim, cosa que no ajuda molt. En Carlos Sainz va quedar 14, i vos podeu imaginar això, una decepció per els espanyols que eren. Però bé, tenim un circuit més, a més de Barcelona, Espanya. I una altra cosa de la que volia parlar, que ha estat una de les coses de les que està parlant tothom aquest cap de setmana, és que va sortir, que segur que havíeu vist, un exempleat d'OpenAI, que és l'empresa que té ChatGPT, que va renunciar al seu lloc de feina perquè va dir que li feia por el que la IA estava aconseguint, i que d'aquí uns 10 anys mos podria matar tots, que hi havia un 60% de probabilitats. I bé, Dario Amodei, que és el CEO d'Anthropic, que és un model més potent d'IA que hi ha, que és de Cloud, que és una altra intel·ligència artificial, ha sortit a dir que han de marcar un ritme de la frontera a la intel·ligència artificial, i ha escrit un assaig perquè la indústria de la IA hauria de desaccelerar amb un pla estratègic per fer-ho, presentant-lo a governs, a empreses, associacions. Estem parlant de la IA més potent d'un moment, que és el model d'Anthropic, de Cloud, a lo millor no ho sona tant, però s'utilitza moltíssim, és un model més potent. I doncs Sant Altman, que és aquest home que va sortir, que va dimitir d'OpenAI, de ChatGPT, va dir que estava d'acord amb ell, que haurien de marcar la frontera perquè hi ha París. I a tot això, Elon Musk li va contestar i va dir Dario té raó, no? I el que ha passat és que se parla molt, no està confirmat, però va passar qualque cosa a Silicon Valley aquesta passada setmana, i se parla d'una bretxa de ciberseguretat degut a la IA, que se'ls va anar de les mans, i xerrant malament, que ara ho deia Anna Maria, se van acollonar tots. I ara tots s'han posat d'acord en que s'ha de fer qualque cosa, perquè no és normal que de sobte surti tota aquesta gent, d'un més potent o més important del món, referents a l'intel·ligència artificial, a dir que s'ha de posar una frontera. En Elon Musk inclòs, que saben que és un pot totalitari, pics, i pro-evolució i pro-tecnologia, a dir que s'ha de frenar, és a dir, que qualque cosa els hi ha passat. I de tota aquesta gent s'està posant d'acord en que ho han de fer, perquè diuen que si no, en un plaç de 6 o 12 mesos, un grup, un enjambre, en castellà, no sé com se diu en català.
0: Un eixam.
1: Podria ser capaç de prendre el control de tot internet mitjançant un botnet, que un botnet és un bot, no?, automàtic d'internet, persistent, el que podria causar cents de milers de milions de dòlars en danys, i la magnitud seria cada pic més gran, no? I d'ara s'ha posat això damunt la taula, i depèn de governs i les institucions fer qualque cosa, perquè se sap que ha passat qualque cosa a Silicon Valley, no se sap què ha passat, però perquè tota aquesta gent sortia, sí, perquè tota aquesta gent sortia a dir que s'ha de fer, i en Elon Musk sobretot, és que els hi ha afectat a la butxaca, o a lo millor a qualque cosa més greu.
7: Ara, bon dilluns, no? S'ha
0: quedat molt... Ai, Maria, no té micro? Com, és que no te sent? De cop?
1: No se te sent.
3: No, com així? Ara. Ui, aquest micro.
0: Ara.
3: No, ja, sí, de
1: bon dilluns, s'acaba un món, s'acaba un món. No, però és broma, però sí que ens pot afectar molt. Ara ho deia en Jaume, que aquest estiu van fer una simulació tancada de l'intel·ligència artificial sense posar-li cap restricció, i la conclusió va ser que volia sortir sabia que estava tancada i que volia sortir, i s'havia revelat el que era un projecte tancat i que no tenia cap conseqüència, però el que diuen és que operia és que l'intel·ligència artificial se retroalimenti i s'ensenya ella mateixa fins a tal punt que ja no la poden controlar.
3: Sí, i que ja fa autoconsciència, no?
0: Quin poder que té, no?
1: Sí, i creï un llenguatge que només la ja pugui entendre, que... No sé, això ja és aquí.
0: Això ja és aquí.
1: Sí, sí, sí,
0: no
1: sí, sí.
0: No és el futur, és el present.
3: A moltes pel·lícules. Referències audiovisuals del tema.
2: Aquesta distòpia que normalment ens presenten a les pel·lícules, que ens pensem que no pot arribar perquè és pel·lícula, però que la tenim d'una manera tan real que la tenim aquí.
3: Des de Terminator, Matrix...
1: Ara n'ha sortit noves, però sí, és un tòpic recurrent a pel·lícules.
3: A mi m'ha vengut en un camp, no sé si heu vist, hi ha una sèrie bastant coneguda, crec que és Netflix, que es diu Love, Death and Robots. Sí. I sí, a la primera temporada hi ha un capítol que té un punt molt graciós, que és que un iogurt fermentat, mutat, un iogurt acaba tenint el control de tot el món.
0: Un iogurt?
3: Un iogurt. L'heu de veure, són curtes, són molt curtes.
1: Hi ha similituds.
3: I clar, estàs parlant d'una cosa que en realitat és absurda, no existeix com a tal, no té poder, no és una persona, no se pot moure ni caminar en principi, però acaba trobant la manera de controlar tot el món i acabar amb la humanitat.
1: Clar, perquè nosaltres el que veiem és un ChatGPT que ens fa qualque cosa que ens ajuda en la feina, però darrere això hi ha moltes més coses i gent que utilitza per coses molt més potents que nosaltres ni controlam. És a dir...
2: Hi havia una pel·lícula l'any 27, o sigui, farà 100 anys, de Fritz Lang, que se diu Metropolis, que ja xerrava d'això, i que deia que l'any 2000, que estem en el 2026, o sigui que hi xerrava d'una cosa com distòpica l'any 2000, i estem en el 2026, per tant.
0: L'any 27 farà 100 anys.
2: S'ha parlat sempre d'això, sí, que veurem bé què passa.
1: I ja veurem com evoluciona això, però se farà qualque cosa, perquè si la gent més poderosa del món ha dit que s'ha no coronat xerrant malament, és que qualque cosa s'haurà.
0: Perquè hi ha qualcú que l'intel·ligència té més poder que ells.
1: Sí, han vist que ja se'ls va un pot de les mans. Sí,
0: no poden controlar. No
1: sí, però el perill principal és la ciberseguretat i la filtració de dades, que prengui control, lo millor de... Jo què sé, en Elon Musk, lo millor li ha tocat Twitter o qualque cosa i no li ha agradat, no ho sabem. I tampoc crec que ho sapiguem mai, però... veurà més notícies, això. No s'aturarà de parlar. Però bé, volia posar una cançó ara per un poc més positius, no parlar de la fi del món. I és que en Camilo, no sé si vos sona, aquest home...
0: Aquell de bigotes?
1: Sí, així. Aquí que s'ha fet molt famós. Ha tret un nou disc la setmana passada, que es diu Para cuando sean mayores. I bé, la crítica diu que està molt bé aquest disc, i si vos pareix escoltarem una de les cançons que ha tret, que destaquen, que se diu El árbol. La mira...

0: I amb aquesta novetat començarem a fer el repàs de l'agenda, perquè mos queden 5 minuts i ho dilluns, que és el dia que encetant setmana, encetant agenda. Deixem en Camilo de fons. I vos hem de recordar que continuen les actuacions de l'activitat del cicle de música al carrer. Avui, dilluns, dia 14, a la plaça del Seglar s'actuaran Rano, Paula i Marce, dimecres a la plaça Major Manteca, en el carrer Ponent, en un moll, Rano, Paula i Marce, i divendres a l'Ajuntament a Vall de l'Ajuntament, Gaia i Arrada.
1: Atenció a la tercera edat de Colònia, que tenen moltes coses organitzades. Hi ha el cap de setmana que ha la do al mes d'octubre. Hi ha una excursió a Marinelanda que el viat també dia 5 d'octubre. I el viatge a Galícia és en el mes de novembre, del 7 en el 12. Més informació a la mateixa tercera edat de Colònia.
2: I la quinta del 67, formada pels nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre en el restaurant Cavallet du Dimoni. Les inscripcions les podeu fer en el mateix restaurant fins dia 28 d'aquest mes. Són 35 euros i per més informació podeu telefonar al 621-143-854.
3: I avui s'inicia el cicle aquest de conferències de fama per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Comença avui dilluns, dia 14, hi haurà qui decidirà quan no ho pugui fer per l'advocada Maria Morell. Dilluns 21, envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de la demència, a càrrec del neuròleg d'Eduard Bargall. I dilluns 28, el paper de l'exercici físic, clau de la prevenció de la salut cerebral, a càrrec de l'educadora física Paula Bargall.
0: I repassam ara ja les propostes d'aquesta setmana, l'agenda d'aquesta setmana. Bon, anem a dijous, dia 17, el Rotari Club Pollença organitza una conferència que serà a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet, cirurgià pediàtric, i du per títol Les meves vivències al Senegal. És a les 8, dijous, en el Real Club Nàutic de Port de Pollença.
1: Divendres hi ha una presentació de llibre, se fa a Can Llobera, és El labio del payaso, el seu autor, Jesús Torres Beato, presentarà l'acte a Christian Taylor i serà a les 7:30.
2: I un poc abans, el mateix divendres, hi haurà una conferència a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell, 100 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere, el repte solidari 777, a les 7 de la Fundació Roger Villalonga.
3: I aquest dissabte de nou, segon concert del Festival Mahler, que es va iniciar aquest dissabte passat, dia 12, i aquesta vegada Mahler íntim, Mahler Alma Brands, aquest biopic al voltant de la vida de Mahler, amb destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí García. Serà al claustre Sant Domingo a les 8 i les entrades són disponibles ja a Ticketip.com.
0: I dissabte fa estona que vos anunciant que dia de nou hi ha la cala brutal local. Repassam el programa, a les 9:30 serà la concentració de

0: embotellant-se. Hi haurà tap de cervesa artesana, vins i tapes i producte local. A les dues actuarà Tramuntana Gipsy. Un cap vespre de 4 a 8 hi haurà taller de cotxes amb propulsió per globus, carret de Little Lemon. De 5 a 7 taller de cotxes en cartrons i materials. A les 6 actuació de truc. A les 8 Glass for Reggae Band. A les 10 After Sands. A les 11 i mitja focs artificials, recordant que no se varen poder fer per les festes de Sant Vicenç. Seran aquest dissabte. I a les 12, DJs mesclats.
1: I si tot això no vol basta, aprofiteu per anar a veure exposicions, que n'hi ha algunes que ja fa temps tenim, però que si no heu vist encara hi sou a temps. Mirau en un jardí, Joan Marc, hi ha les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana en Patrimoni de la Humanitat. A la vora, l'Iglesi Documenta Naturezza d'Albano Afonso, i a dins un museu, a la recerca de Bocoris. En el Club Pollença, Xesc ha ensenyat un món, és fins dia 31 d'octubre. I a Can Llobera, la memòria gràfica du cartells de les eleccions, du simulacre de moros i cristians.
0: I de fins aquí el repàs de l'agenda, on anem a l'actualitat del butlletí divendres de les 10.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
3: Bon dia. El president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, confia en poder arribar a un acord amb el Ministeri de Sanitat abans de la primera jornada de la vaga indefinida que han convocat juntament amb la resta de sindicats. Ho acaba de dir en una entrevista al programa El Dia.
4: Els convocants de la vaga demanen un estatut propi, jornada laboral de 35 hores i que reconegui l'alta responsabilitat que assumeixen en l'exercici de la seva professió.
5: No queríamos llegar a este máximo nivel confrontativo, no pensábamos este tipo de escenario, pero yo creo que sí, yo creo que la presión que va a haber va a ser muy importante, porque aquí estamos todos los sindicatos médicos, y yo creo que las neuronas espejo del presidente del gobierno, que son las que nos hacen ser empáticos, sea empático y sea responsable, porque en él está el que este paro permanente no perjudique más todavía a los pacientes.
3: A la tertúlia política del dia, els diputats s'han mostrat optimistes que aquest acord es pugui materialitzar i que d'aquesta manera les reivindicacions no continuïn repercutint en les llistes d'espera. Són el popular Mauricio Rovira i el portaveu de Més per Mallorca, Lluís de Pesteguia.
6: Lo que está claro es que por mucho esfuerzo que hagas, si cada mes tienes una semana de huelga, la cuestión es que no se puede conseguir ningún resultado a largo plazo ni a corto plazo que mejore la situació. Estaria molt bé que llegassin a un acord.
7: S'ha d'arribar forçosament en aquest acord i tenir aquesta sanitat que tots ens mereixem, tant els pacients com també aquells professionals que les presten.
3: En plana de successos, han detingut un jove com a presumpte autor de la ganivetada mortal a un altre jove de 19 anys aquesta passada nit a Palma. L'arrest s'ha produït poc després de l'agressió que va tenir lloc al carrer d'Indalecio Prieto, al barri de Songoleu.
4: Els fets han passat cap a les 11 de la nit en plena via pública, quan els serveis d'emergència del SAMU han arribat al lloc. Han trobat la víctima en parada cardiorrespiratòria amb una ferida penetrant a l'abdomen. Tot i que els sanitaris han aconseguit reanimar-lo i traslladar-lo d'urgència al quiròfan de l'Hospital de Son Espases, el jove ha acabat morint a causa de la gravetat de les lesions. A hores d'ara, la policia manté el presumpte agressor sota custòdia mentre intenta esclarir el mòbil del crim.
3: Als tribunals, avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal investigada és la Nora de la Paca, que és la dona de l'ICO. S'enfronta a 16 anys de presó i el pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros i una indemnització superior als 3.000 euros.
4: La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal, d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Pels altres acusats, demana fins a 10 anys de presó i multes d'1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal.
3: I la Junta Electoral Central es reuneix avui per abordar l'ordre del Tribunal Suprem de suspendre cautelarment la inscripció al cens de milers d'espanyols nacionalitzats sota la llei de Nets.
4: La decisió respon als recursos presentats per Vox i Justitia Europa contra la instrucció del govern. El Suprem exigeix ara un informe en 15 dies per verificar si compleixen els requisits de descendència directa d'exiliats espanyols. El govern espanyol considera una salvatjada la suspensió de la llei de Nets per part de l'alt tribunal. Són declaracions del ministre per a la transformació digital, Òscar López, a Televisió Espanyola.
8: Hay un

0: pugui suposar per la vida quotidiana de la gent. Això, pensa que estem acostumats a obrir un grifó i que un grifó ratxa d'aigua, no? Quan realment això no passa, tenim una mica d'emprenya o de molèstia, i això ho entenc perfectament. Pensa que cada vegada més la societat actual sempre són menys autònoms, eh? Depèn de la llum, de l'aigua, de tot. La recollida de fens, ja són poc autònoms i clarament depèn d'un servei elèctric, d'un servei municipal, d'un servei autonòmic, etc. No? I això ens crea una gran dependència. Som cada vegada més dependents de serveis que sobre els quals no tenim control, ni tan sols a vegades l'Ajuntament. Clar, aquesta ruptura és una més de les moltes que hi ha hagut des de l'any passat. I l'any passat jo vull recordar que varen tenir 10 dies la canalització de la desaladora en un depòsit de Can Puig aturada, vull dir, 10 dies en plena estiu, no? Clar, això passa durant el final de l'estiu, ja estem a final de l'estiu, realment en una situació, és veritat que ha baixat una mica el consum, també cal dir-ho, ara ha baixat en respecte només d'agost, però no és que hagi baixat massa perquè encara hi ha hotels oberts, restaurants, etc. Però, evidentment, això afecta, torno a repetir, a la vida quotidiana. Nosaltres, vàrem fa unes setmanes, si te'n recordes, vàrem tenir una reunió a la Conselleria del Mar i Recursos i Cicle de l'Aigua, en què varen informar que s'havia aprovat una inversió de gairebé 1 milió d'euros per una part d'aquesta canalització de l'aigua de 900 metres, quasi un quilòmetre.
1: Sí, home, molt poc, però que és un tram molt clau.
0: Molt clar, d'un quilòmetre. Però pareix que s'ha romput aquest tram que no s'ha d'arreglar, que nosaltres també ho vàrem demanar. I, a més, pensa que això estarà arreglat a final, més o manco, si tot va bé, de maig, més o manco, maig, abril, no ho sabem, perquè tu saps que les obres sempre és difícil saber quan comencen i mai saps quan t'acaben. Això és competència del govern de les Illes Balears, i nosaltres vàrem dir que, a més d'aquest tros d'un quilòmetre, volíem un tros anterior, perquè i parell que s'ha romput en aquest tros anterior. Clar, això ja ve de l'estiu passat. De l'estiu passat no se va fer cap tipus d'obra, i crec que s'hauria d'haver fet una obra, perquè això segurament no hagués passat, perquè hi ha hagut moltes ruptures, algunes de les quals no ha arribat a la gent, no ha arribat, perquè com se va, en poc temps se va arreglar, i per tant no ha hagut, la gent no ha notat una disminució ni de la pressió ni d'aquestes zones que no pujant aigua. Clar, ara, evidentment, han estat 33 hores, més o manco, o 35, va ser una ruptura realment light, ho diré així, perquè se va poder fer ràpidament, però clar, quan tu pots suposar, nosaltres depenem en aquests moments, i ho repetiré, un 50% a l'estiu de l'aigua de la saladora. És molt complicat realment tenir una resposta, fins i tot a vegades per les xarxes, ja he vist alguns comentaris, si podríem fer camions, escolti, camions, és a dir, primer tot nosaltres vàrem demanar, que tampoc no està a la desalora del CUDI, que no és de l'Ajuntament del CUDI, perquè alguns ho diuen, és del govern de les Illes Balears, que està al CUDI, i que el CUDI encara no ha consumit aigua desalada, Pollences, de moment, quasi l'únic municipi que utilitza aquesta aigua desalada, però que d'aquí un parell d'anys serà la Pobla, Cudi, Muro, Can Picafort, etc., que tindran que consumir aigua de la desaladora perquè ja les aigües de pous o estan contaminades, o estan salinitzades, o s'han secat. I, per tant, hem de tenir aquesta qüestió. Per tant, nosaltres, en aquests moments, tenim clar dues coses, que si tenim un 50% de l'aigua que realment ve de la desaladora, evidentment, l'aigua que tenim de pous és la que ens ajuda a mantenir mínimament dignes aquests depòsits. Però el consum que hi ha a Pollença, en un boll a Sant Vicenç, és un consum que són molt importants de recepta. Per tant, nosaltres estem repetint, demanant disculpes. Molt bé agradar que hi hagués unes dispensadores d'aigua, potser per camions de transport d'aigua, que evidentment no farien res, quasi, perquè tu mira com són el depòsit, com baixen tot el meu consum, però bueno, sempre hi pot haver cosa de molta emergència. Nosaltres ho vam utilitzar, m'apareix, per d'això, depòsit de boca, m'apareix, de silla boca, que realment, quan hi va fer l'any passat aquesta ruptura tan grossa, algun camió

0: el vàrem utilitzar, però és que no feia res, quasi, quasi, perquè el consum, el camió on duen la tonelatge que duen, i realment, en fi, el que pot utilitzar en mínim. Per tant, crec que realment la situació passa, evidentment, i això sempre ho hem fet, hem accelerat el consum d'aigua de pous, però aigua o pous ara ja estan al límit, és a dir, doncs repetir, fa 4 mesos que no plou, i no podem estirar més, no sé, cosa que salinitzem el pous, i quan un pou se salinitza és evident que té conseqüències a mig i a llarg termini, no, a curt evidentment, però a mig i a llarg termini pot tenir. Per tant, creiem que realment el govern ha de, i no tot li van demanar, també mirar aquest altre tros, que li van dir que per favor mirassin, la possibilitat també de fer aquesta inversió, que sabem que és una inversió aquesta que l'acabaron, el que van informar a gairebé d'un milió d'euros, que dir, tampoc no és poca cosa, però és que el consum d'aigua durant aquest temps és molt important que se pugui garantir. Torno a repetir, 50% de l'estiu i el 30% de consum d'aigua durant tot l'any. I, a més, l'aigua de la desaladora és molt més cara. Què vull dir amb això? Torno a repetir, l'aigua és un bé escàs, l'hem d'utilitzar cada vegada amb més racionalitat, l'aigua realment és un consum que realment cada vegada, tenint en compte que plou manco, etc., l'hem de començar a racionalitzar. El preu de l'aigua no és que sigui molt cara, evidentment, és més cara l'aigua de la saladora que l'aigua de pous o de les fonts, i també cal dir, i això jo crec que és important concretar-ho, que segurament si això segueix d'aquesta manera amb un ploure poc, etcètera, etcètera, a lo millor en la digitalització, que és un projecte que està en marxa en aquests moments, hi hauria la possibilitat de dir, bueno, cada persona té cada dia de tal una quantitat específica. Jo no vull dir que se faci, ni molt manco, però no és un tema de preu, és un tema de número de litres d'aigua que consumim cada dia les persones, i a vegades no són conscients de que gastem molta aigua de forma inútil. Per tant, lamentam aquesta ruptura, lamentam realment que algunes persones d'algunes zones hagin tingut manca de pressió o manca d'aigua, tot està resolt, però jo diria que nosaltres cruzam-ho dir cada vegada perquè no hi hagi més ruptures, perquè sense, quan hi ha aquestes ruptures és molt difícil realment poder tenir una alternativa concreta.
1: Clar, que fins que no s'arregli aquesta canonada sempre patida, que pot passar en qualsevol moment.
0: Sí, sí, ja ho hem dit, és una canonada que realment està ja la seva vida útil sembla que ha arribat a la seva final, a la seva finitud, no? Vull dir, per que realment o estava mal feta o la qualitat no era adequada o s'ha gastat molt aviat, perquè en definitiva pensa que durant temporades inclús a l'hivern no s'utilitzava aquesta conducció d'aigua. Ha estat darrerament que l'hem utilitzada tot l'any i sobretot a l'estiu, però això serà cada vegada més una variable. Tot repetir, a l'estiu l'utilitzem perquè ho necessitem, però a l'hivern l'utilitzem perquè hem de deixar reposar un poc un pous perquè realment se puguin tornar a omplir d'aigua les venes que venen d'aigua i realment no hi hagi, diguem, aquest procés de salinització.
1: Martí, te van fer una telefonada la setmana passada, però aprofitant que te tenim aquí per parlar més àmpliament, dimarts l'Ajuntament, la plataforma Pollença Estop, plantes de bateries de liti, l'Associació Hotelera i també altres entitats socials del municipi, vos vareu reunir amb el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, i també amb el director general d'Energia. Ja mos vareu fer 5 cèntims un pot de com havia anat aquesta reunió, però avui que aprofitant que te tenim aquí, fem-nos una valoració, Martí, de quina resposta varen donar des de la
0: jo
1: conselleria.
0: Jo vaig dir l'altre dia per la ràdio que va fer una petita entrevista amb Bruno. La veritat és que va ser, ho he dit moltes vegades, va ser la segona reunió que hem tinguda, la segona, no la primera. La primera projecte que hi va haver de Helguero, no? Aquesta segona també va ser el conseller i el director general, va ser cordial, la veritat, institucional, la gent realment fent preguntes adients sobre aquesta qüestió, i cal dir un parell de coses. En aquests moments no se poden presentar projectes d'aquest tipus perquè hi ha una moratòria. Una moratòria que aquestes dues no hi entren.
1: En sol rústic.
0: En sol rústic. Tot això. No hi entren. Per tant, per què? Perquè durant aquest temps som, or va dir, conseller o director general, estan, volen fer un planning, una planificació, per tal de veure on se poden ubicar i on no aquest tipus de, aquest tipus d'emmagatzament de bateries de liti o de, temes de bateries solars, és a dir, de fotovoltaiques, no? Vull dir, perquè també no només és això, també no podem tenir un camp ple de en fi, de coses que no tenen rebost al cap. Hi ha d'haver coses concretes perquè necessitem aquest tipus d'energia, d'emmagatzament per la transició energètica, no? I segon lloc, varen dir que de la primera, de la Jilguero, ja tenen tots els informes ja tenen tots els informes sectorials, ja han mirat les al·legacions, ja els informes tècnics que va fer l'Ajuntament i altres entitats, i ara està depèn tot això, aquesta informació la té Medi Ambient, que ha de fer com l'informe, no diré definitiu, sinó quasi definitiu, no? Això quan serà? No ho sabem. No ho sabem. La millor mort van dir després de l'estiu que ve. No, de què bé. Nosaltres demanarem, o ja han demanat, ara no estic segur, poder tenir accés a tota la informació, tot aquest expedient, per tal de veure què diuen aquests informes sectorials. Perquè aquests informes sectorials són importants per dues coses. Una, perquè realment ens diran per on van les coses, és a dir, per on va tot això, i l'altra, perquè realment nosaltres podem tenir més element de judici per tal de veure quines altres accions podem fer al respecte. Això en relació amb aquest de Jilguero. I l'altre d'Humedrava, aquesta nova projecte, pues encara no tenen tots els informes sectorials, per tant, fins que no les tingui tot, no el podran enviar a Medi Ambient, i després Medi Ambient serà quan torni realment a haver de fer aquest informe quasi definitiu, que marcarà o perquè sí o perquè no se pot fer aquest tipus d'emmagatzament de bateries de liti.
1: I Martí, perdona, encara que hi hagi aquesta moratòria, com tu deies, en sol rústic, però aquests dos projectes no hi entraria la moratòria, no hi ha aquest aspecte retroactiu?
0: No. Quan hi ha una moratòria no té efecte retroactiu, no? Perquè a més això podria suposar indemnitzacions i altre tipus. És a dir, també se diu que ningú pensava que hi hauria aquesta explosió, perquè, en fi, de projecte n'hi ha bastant plantejat.
1: Molt de municipis.
0: Molt de municipis, aquí i tota Espanya, evidentment. Clar, no se pensava en qui hi hagués aquesta explosió, evidentment això era una normativa europea i una normativa estatal, però no diu exactament on se poden fer o no se poden fer. És a dir, és evident que també varen tenir clar que tot el que ens diuen quan ven aquestes empreses, que en sol rústic les és més barato, evidentment, de més barat ho preu, perquè el que fan normalment és no comprar, sinó llogar, és a dir, llogar aquests espais, i a més diuen que si realment ho han de fer amb un polígon industrial és molt més car, perquè un metro quadrat de polígon industrial és molt més car que en zona rústic. I diuen que aquí, és més que aquí a Mallorca, en Pollença concretament, que Madrid o altra zona de la península, va haver-hi dues coses. Madrid, la península és molt gros, hi ha molt d'espai, i Mallorca és un territori limitat. I, a més, no hi pot haver només criteris econòmics, hi ha d'haver criteris ambientals i criteris de respecte a les zones rústiques, si no, seria simplement qüestió purament de treure d'ombres. Nosaltres, torno a repetir, no estem en contra, tothom, la plataforma, entitats, de la transició energètica, però sí que volem que se faci a llocs o polígonos perfectament, en totes les condicions de seguretat i de respecte a un medi ambient. Aquesta és la clau. I hi hagi un consens social i polític sobre aquesta qüestió. Per tant, hem d'esperar una mica més el que ens diuen aquest informe de Medi Ambient. Nosaltres tindrem accés a aquesta informació i això ens podrà tenir un coneixement sobre per on van. Ha dit aquesta, una administració, una conselleria, etc. I així tenir més element de judicis de cara al futur. També cal dir que un conseller va dir que realment de cara al futur, aquesta planificació, us ajuntament tindrem qualque cosa a dir. Nosaltres volem, ja que nosaltres som o que tenim un planejament, segons el planejament de Pollença, no se pot fer això. El que passa és que hi ha un interès autonòmic energètic que està per damunt el que pugui dir un pla general d'ordenació urbana de Pollença, que és de l'any 90. Ningú l'any 90 podria pensar que hi hagués aquest tipus d'accions o de projectes.
1: Més coses, Martí, han llegit a la premsa aquests dies que l'Ajuntament de Pollença ha imposat una multa de més de 22.000 euros per la construcció d'una piscina sense llicència urbanística en una finca de Formentor al costat de Villacortina.
0: Efectivament. És evident que nosaltres el que volem és que aquests expedients ja duen un parell d'anys i el que no volem és que caduquin, no? Perquè quan una cosa d'aquesta caduca és responsabilitat de l'administració i, per tant, quedaria aquella piscina, aquell tros d'habitatges o, en fi, el que sigui que s'hagi fet il·legalment, quedaria realment legalitzada o, com a mínim, fora d'ordenació, però sense aquest tipus de sanció. Evidentment, això ha d'haver lluny i nosaltres, evidentment, si se va fer una piscina sense llicència, és evident que no poden fer altra cosa que posar una sanció i que realment fer que la piscina deixi d'existir, perquè realment és un tipus de plantejament normal. No té res que veure, ho dic perquè quedi clar, el fet que en aquest moment hi ha un planejament de Formentor. Ve d'abans, això, eh? Vull dir, no, ho dic perquè a vegades tot... quan parlant d'urbanisme tu saps que sempre hi ha molta informació de molt de tipus, però no té res que veure aquest planejament que fa, en què varen fer una moratòria urbanística, el fet de que realment hi hagi aquesta sanció. Jo el que crec que és important que diguem són dues coses. Una, crec que és important demostrar que cal cada vegada més ser respectuosa de la legalitat urbanística. Record que Pollença en aquests moments han entrat a l'Ajuntament de Pollença més de 350 demandes per legalitzacions en rústic, d'acord amb el decret llei del govern de les Illes Balears, 360, perdona, i per tant, perquè això vol dir que se van fer obres fora permís, fora d'ordenació, algun més greus, algun menys greus, etc. I jo crec que seria bo per tot un millor funcionament i ves un respecte absolut a la normativa urbanística, no? Per tant, aquesta és una sensació que ve de lluny, que no té res a veure amb el planejament de Formentor, però sí en el que és realment un compliment de la normativa urbanística. No se poden fer aquest tipus d'obres com aquesta piscina sense permís i sense llicència.
1: Ve de lluny i que hi ha una història també que està molt mediàtica perquè aquest és un veïnat que en el seu moment havia denunciat a l'empresari Alfonso Cortina per construir la mansió de luxe a principi del 2000 i ara aquest propietari en qui se li dona aquesta multa i ordre d'esbocament de la piscina, un veïnat de Villacortina, aleia que se va desprendre de la propietat l'any 2021 però no ha presentat cap prova d'haver venut la propietat. No?
0: Mira, nosaltres, això és un expedient que ve de abans del 21, eh? Ho sí, dic sí. Perquè que quedi clar que no cadascú se defensa, nosaltres considerem que és cosa de defensa, i si realment no està d'acord, doncs que ja se varen presentar les al·legacions, algunes de les al·legacions s'han tingut en compte, però això és la multa de 20, quasi 25.000 euros que realment tindrà aquesta persona, aquesta ciutadana, aquest ciutadà per haver fet una piscina sense el permís corresponent.
1: Més coses. També ho ha recollit la premsa aquests dies que un municipi de Pollença tanca 2025 sense deute i en 8 milions.
0: Efectivament. Jo crec que a vegades...
1: De resultat positiu.
0: De resultat positiu. És evident que a vegades qualque partit polític ha fet qualque declaració, qualque nota de premsa de forma apocalíptica i jo crec que demagògica. Pollença és un municipi que tenim uns 50 milions de remanents, jo ho vull dir clarament perquè això és així, 50 milions de remanents, i per tant això és brut de que cada any nosaltres tenim un superàvit, de qualque manera, és a dir, entrar i sortides. Això vol dir que és un ajuntament solvent. A més, s'apaga, diguem, dins els terminis que toca, menys de 30 dies, això és una mica la mitja sobre el qual pagam i que és una variable important i que, per tant, tenir un numerós realment adequats. L'únic problema que tenim d'aquest 10, a més, crec que va venir a parlar amb nosaltres, sí, la regidora de Catalina Carbonell, que a més de ser la regidora d'Hisenda i Contratació, és una persona que la seva professió ha estat un consell aquest tipus de servei de comptabilitat, etc. I per tant té un coneixement estricte. Hi ha l'única cosa que de 8 o 9 o 10 criteris que realment tenim, només n'hi ha hagut un que no l'hem pogut complir, que és la regla de despresa, i que no té res que veure a la solvència. Simplement incomplir és rellevant, però no explica la situació econòmica d'una administració. Simplement l'únic que diu és que de cara a l'any que ve el nostre ajuntament, en funció de les ingressos que tenim, ara hauria de tenir 800.000 euros en manco de pressupost. És una regla que nosaltres no la considerem adequada. A més, creiem que no, una cosa és quan un ajuntament té solvència i té superàvit que aquell ajuntament que tenen dèficit. Jo he dit moltes vegades, crec que aquí és curiós que totes les administracions, tant l'administració estatal, govern d'Espanya, com el govern autonòmic, tenen dèficit. I la majoria d'ajuntaments tenim superàvit. I aquest superàvit dels ajuntaments d'Espanya en general, i pot haver qualque ajuntament que tingui dèficit, això és evident, no? És el que solventa, el que fa la mitja per tal de tenir una inflació tal com ho marca Europa. És a dir, que el superàvit dels ajuntaments és una bona notícia perquè ajuda a baixar el dèficit de l'estat espanyol en general. No sé si m'explico. Mm-hmm. No? I nosaltres ajudem. Això, evidentment, però el govern d'Espanya i el govern de les Balears tenen dèficit. Tenen dèficit, tenen un deute important. L'Ajuntament de Ponència no té deute, no té cap deute. El govern de les Balears té 9.000 milions de deute. Nosaltres no tenim ni un euro de deute. Això, evidentment, no és gràcies a nosaltres, només és un procés, però ara Europa va tornar a aplicar les regles fiscals de la despesa i nosaltres les hem d'aplicar. Hi ha hagut un indicador que no va estar favorable, però tot l'altre jo vull donar un missatge positiu de tranquil·litat que l'Ajuntament té una solvència econòmica important, demostrada, i tenir 52 milions, pensa que l'Ajuntament del CUT en té d'haver 120 o més de milions, i això demostra que hi ha d'haver per part del govern d'Espanya i també el govern hi ha de participar i els ajuntaments també una nova normativa fiscal per als ajuntaments. Se parla molt d'un nou finançament autonòmic, però jo crec que hi hauria d'haver un nou finançament dels ajuntaments. Així no podem continuar. Estem una mica fermats de mans i peus. I crec que això no és just, perquè dins els ajuntaments és quan morvenen la demanda de les persones ve a través dels ajuntaments. I nosaltres si hem de donar resposta, hem de donar una resposta més àgil, més eficaç, o si a vegades no les poden donar, no per manca de voluntat política, sinó per manca de vegades de recursos humans adequats per tal de fer un ajuntament més eficaç i més eficient i més equitatiu socialment.
1: Martí, aprofitam per fer un repàs de tant en tant que quan vens aquí a la ràdio un poquet de com van diversos projectes que tenim en el nostre municipi. L'escoleta ha estat un dels projectes que s'ha construït més ràpidament i que de fet ja va obrir les portes, se va inaugurar dijous amb aquest inici de curs escolar, però sí que ho voleu mostrar en el poble, no? Una jornada de portes obertes, sí, no? O una inauguració.
0: Sí, el que passa és que nosaltres volíem dues coses. Una, que obrissin l'escola, perquè l'escola necessita vida. L'escola són quatre parets, quatre aules, hi ha totes les coses perfectament muntades, però una escola té vida quan realment hi ha nens, hi ha professors, fan activitats, les parets s'omplen de papers o de dibuixos o el que sigui d'ús en lots. Aquesta era per nosaltres important. A més, també volíem clar que Joan Mas, que és el que gestiona l'escoleta, que forma part de 0 a 6 anys, de far de 0 fins a 12 anys, i és per part d'un nou equip una gestió, diguem, important, no? I que els al·lots se vagin adaptant, perquè tu saps que un nens s'han d'adaptar a un nou horari, a unes noves cares, a uns nous hàbits, perquè realment per fer possible la conciliació. I això és un procés. Per tant, nosaltres volíem dir, per una part, que s'obri l'escoleta, que comencin a fer feina, que l'escoleta s'obri de vida de nins i que després ja els equips directius ja comencin a tenir més tranquil·litat al respecte. No agobiar. Per tant, nosaltres estem treballant a veure si aquest mes de setembre podem, això hi hauria autoritats, o no sé si autoritats estatals, sobretot autonòmiques, insulars, i sobretot l'Ajuntament, i volem que en aquesta inauguració fer una jornada de portes obertes per la comunitat educativa, per la ciutadania de Pollença, perquè vegin, això no vol dir que puguin entrar dins les aules, Ho dic perquè dins les aules hi ha d'haver un control, hi ha tota una sèrie de coses, però com que si és, ho vegem a l'escoleta, se pot veure des de fora, des d'un passadís o des d'un pati, i ja veurem exactament una escoleta que jo crec que ha estat una escoleta feta ràpidament, Realment és una escoleta adequada, funcional, que està bé, vull dir, és veritat que hi pot haver escoletes més estètiques, i tot això, però també són més cares, és a dir, hi ha qualcuna, jo no diré cap municipi, però qualque ajuntament que té una escola només de fusta, que realment és molt guapa, molt adequada, però també que costarà molt de manteniment d'això. Però, per tant, és una escoleta funcional, útil pedagògicament, i jo crec que és una escoleta ben feta, i, per tant, tenim ganes d'obrir-la a la ciutadania de Pollença, perquè, en definitiva, aquesta escola s'ha fet als fons europeus, fons ministeri, fons autonòmics, fons insulars i fons municipals. I això és important.
1: I doncs, ràpidament s'ha construït aquesta escoleta. Anem a xerrar d'altres projectes que no s'han construït tan ràpidament, com, per exemple, Opaco Centre de Salut. Parlàvem que aquest estiu ja estaria obert. M'ho fa qualque altra visita? Quina informació mos pot donar? De quantes?
0: La darrera visita que vaig fer fa de més un mes en un director general d'Ibe Salut, i vam anar a Maria Morro i jo per tal de veure en quina situació està, quin problema hi ha, per tenir en compte que nosaltres com a ajuntament, sobretot s'ha col·laborat intensament, sobretot de l'àrea d'urbanisme, amb aquesta PAC, perquè hi ha d'haver una bona coordinació. És un projecte, ho he dit moltes vegades, a mi m'agrada molt, és un projecte de l'any 18, un projecte, no sé si ara se faria, perquè és un projecte molt treballat, és a dir, i per tant és un treball d'un arquitecte català que va guanyar un concurs al respecte, i tot està a punt, però faltava un problema elèctric, transformar elèctric, perquè sense electricitat tu saps que no hi manco un servei de salut, evidentment no pot continuar. Sembla que aquest mes de setembre això havia de quedar solventat entre IB Salut i Endesa, perquè la cosa va per aquí. Nosaltres, quan l'altre dia vam tenir una reunió amb Endesa, també ho vam demanar i va dir que la cosa per així, que estava bastant arreglada. També m'ho van dir que tenen tot l'equipament ja preparat i comprat, simplement una vegada que tinguin tot preparat hi haurà l'equipament, i després dir quan se farà serà una cosa que es decidirà i bé salut, lògicament, però el consens, lògicament, de l'Ajuntament de Pollença, que varen deixar un solar, han col·laborat, i a més un ciutadà de Pollença tenen dret a saber quant això. Jo crec que això espera que sigui en guany, és a dir, jo estic convençut que serà en guany. Serà a partir d'octubre, també crec que serà a partir d'octubre, no? I a més serà un PAC que realment serà un PAC del segle XXI, he dit moltes vegades, perquè el PAC que tenim és de l'any 94, és a dir, per tant, quasi 30 anys, en fi, i 30 anys la salut, la sanitat i els serveis sanitaris han evolucionat molt, la societat ha evolucionat molt, i crec que tenir un PAC per tot el municipi de Pollença, és veritat, que després diré alguna cosa més sobre l'unitat bàsica d'un moll, però és evident que jo crec que tenim un PAC que realment és adequat. No sé, teòricament s'havien de posar nous serveis mèdics, però això, tal com m'ho va dir ja el servei de salut de Palma, de bé salut, això serà progressiu, dir, perquè pensa que a vegades hi ha problemes de metges, d'infermeria, etcètera, etcètera, i això serà un procés progressiu. Per tant, l'important és que s'obrin, a més és un espai que per jo el que m'agrada és que té molta, molta llum. I jo crec que he dit moltes vegades que un servei, un espai de salut ha de tenir llum, igual que una escola ha de tenir llum. I jo crec que estarà, la gent li agradarà molt, estic convençut. I el Domoll, tenia un problema jurídic que ho està intentant resoldre des de l'Ajuntament, però també nosaltres li vam dir a IBE Salut que com a Ajuntament estàvem dispost a fer un projecte de reforma de l'unitat bàsica Domoll a fi efecte de que realment tinguéssim un servei així com cal.
1: I en deixar Radio Capitol.
0: capítol.
1: Que tot i que ja no tenim un túnel, ja no hi ha tots aquests andamios, però...
0: Se pot veure la façana. Jo crec que avança... Ara se veu més que avança més ràpidament. Sembla que aquest mes de setembre s'alluirà la grua, aquesta grua
1: enorme.
0: Immensa, enorme, que se farà, i que, per tant, pensa que l'empresa ha de tornar a restaurar el que és Can Villalonga. Can Villalonga també s'haurà de restaurar, així que el van llevar una part de la teulada per posar aquesta enorme, diguem, grua, que realment ha evitat l'ubicació molt de problemes en el centre de Pollença. Jo sé que s'ha molestat, hi ha hagut algun problema per restaurants, per algunes tendes sobretot, però jo crec que realment un final, espero que pel que mos ha dit l'empresa a final d'enguany, estarà fet. També estan treballant tot el tema elèctric, que és un tema important. Se posarà un transformador dins Can Villalonga, que per tant serà per Can Villalonga, per un capítol i per una zona de Pollença, per tal de millorar el tema de l'electricitat, per evitar que hi hagi apagaments i pagament que hi ha hagut aquest estiu. I crec que realment quedarà un edifici B, evidentment, i que hi ha hagut moltes dificultats a l'hora de fer-lo.
1: I aproximadament, quan podrem començar a gaudir del capítol?
0: Jo crec que sí, realment a final de mes d'enguany, final de desembre. Això està fet, després s'ha de posar en marxa, s'ha de fer la inauguració, i jo crec que enguany, l'any que ve, se faran qualque activitat.
1: 2027.
0: 2027 se faran qualque activitat, estic plenament convençut. Però també dic una cosa, jo crec que per una gestió integrada de tots els espais públics que tenim a Pollença, que estic parlant del convent, del claustre, estic parlant de l'Església Montesión, estic parlant ara del Capitol, estic parlant del Saló Parroquial del Moll, jo crec que hi ha d'haver un nou plantejament de veure com fem una gestió molt més integrada d'aquests espais, que se pugui utilitzar culturalment, però socialment, educativament, socialment, etc., per tal de donar un servei a la part. Per tant, crec que serà un moment de transició, i jo que a partir de les pròximes eleccions ja haurem de fer un plantejament de com gestionar d'una forma integrada tots aquests espais.
1: Martí, ens han enviat ara una pregunta. Demanen quan se faran les obres d'ampliació de la deixalleria. Fa molt d'estona varen fer el primer moviment i ha quedat aturat.
0: Bé, això ara jo no t'ho puc dir exactament quan ho farem, però la pròxima venguda que farem, doncs parlaré d'aquest tipus de coses.
1: Molt
0: bé. De totes formes, demanaria que molta de gent que deixa trastos a vegades en el carrer, que per favor utilitzi la telèfon o d'Enser o anar a la deixalleria, perquè realment l'imatge que s'adona de tenir llits, butaques i altres tipus d'enses de fora, jo crec que realment és un poc lamentable.
1: I quan tenim servei de recollida domiciliari també.
0: Servei de servida domiciliari, jo crec que més és impossible, evidentment.
1: Dos pollencins, estudiants de formació professional, n'Àngela Font i en Sergi Ochogavia, estan camí a Xangai. Demà els atendrem aquí a la ràdio. Aviat s'aniran a Xangai en aquesta competició després de guanyar el Balears Skill, l'Spain Skill. Ara se van en World Skills 2027, d'un 22 al 27 de setembre. Nosaltres els atendrem demà aquí a la ràdio en homenatge a Randels, i l'Ajuntament també heu volgut fer un post a les vostres xarxes socials fent menció en aquests dos joves.
0: Bueno, jo crec que és una alegria per jo doble de gent que ha apostat per la formació professional. Jo crec que després d'anys, fa anys que realment, quan jo recordo quan hi havia BUP i FP, que hi havia com una divisió, la gent que anava a BUP era la gent bona i la gent que anava a FP la gent no tan bona, i jo crec que aquesta ruptura segregadora ja en les lleis educatives fa estona que ha acabat, no? Ja fa estona que hi ha hagut un canvi de mentalitat en la formació professional, ja els empresaris comencen a entendre que necessiten gent qualificada, la societat també, estudiant ja comença a veure que té un futur personal i professional, i a més jo crec que és una cosa important, que estudiar FP també estudiant de fet pot arribar a la universitat, és a dir, que ja tots els camins, com diuen, ja van a Roma, vull dir tot això, no? I jo crec que això és important, que hi hagi aquests dos pollencins que amb especiat diferents hagin anat i puguin anar a Sant Gai després de passar proves a les Illes Balears i a Espanya. Vull dir que no és que sigui directament, sinó a través de proves que han demostrat la seva capacitat.
1: I ben estrictes, ens ho van venir a explicar a quin nivell.
0: Pensa que quan jo era conseller ja se feien aquestes proves i anaven a Europa i aquest tipus campionat del món, i realment era impressionant la seriedat i rigor d'aquestes proves, no? I a més això significa que aquesta gent, a més de tenir unes bones competències professionals, han de tenir, i jo crec que això és important, una autoestima, una capacitat de resistir la pressió personal i la pressió de context, que realment és important. Per tant, jo crec que això és una prova, jo li he dit a Àngel, la que he pogut veure, que realment és a vegades tenir sang freda per tot el que significa fer aquest esport, que han demostrat que són uns bons competents en el seu propi especialitat. Per tant, enhorabona, que tinguin èxit, i sobretot lo important és que l'FP se consolidi, que hi hagi més gent que ho faci i que tinguin cada vegada gent qualificada, que és el que necessitem per tenir un futur cada vegada millor en tots els sentits.
1: Darrers minuts, Martí, els dediquem a fer un repàs de l'agenda d'aquests darrers dies, que precisament o especialment ha estat una setmana de concerts, que ja va començar dijous a la base aèria amb aquest concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears.
0: Sí, jo crec que va ser fa un parell d'anys que es fan concerts de la base militar. És una música entre militar i de pel·lícules per part d'una banda militar de Palma,
1: Unitat de Música de la Comandància General de Balears.
0: Efectivament, no? Fa 3 anys que va començar en Alberto Sevilla, que era l'anterior coronel, i que el coronel Ignasi Moll ha continuat amb aquesta zona. Jo crec que és important per obrir la base. Jo ho he dit moltes vegades, jo ho va dir en el coronel Sevilla, que creia que era important obrir la base del Moll, obrir la base del Moll a la gent de Pollença, del Moll i de tot Mallorca, evidentment, perquè és un espai fantàstic. Jo sempre dic que és un espai com a mínim conservat, de qualque manera, i és molt guapo, i crec que és important. Crec que hauríem de continuar l'idea d'obrir una mica més la base a tot la població, perquè crec que la gent gaudiria d'un espai que és nostre, que és de Pollença, que és d'un municipi, i crec que és un espai compartit que la gent crec que té dret a veure-la i tenir possibilitat de veure-la.
1: I d'això va ser dijous, més concerts, que ha hagut aquest cap de setmana la Fundació Roger Villalonga va organitzar un concert a Son Mar divendres.
0: Oh sí, va ser fantàstic, tu eres, m'apareix. Va estar molt bé, jo crec que vàrem fer ja un segon concert. Vàrem fer una a Can Bosch, la primera, que jo no vaig poder anar.
1: I una a Cala Murta.
0: I Cala Murta tampoc hi vaig poder anar, però a les finques més emblemàtiques, perquè clar, Can Bosch a la Vall de Colònia, Son Marc a la Vall d'en Marc, etc. Jo crec que està bé per veure, tu ho vas dir a la presentació, que segurament era el primer concert de música clàssica
1: que hi ha hagut en aquesta
0: clàssica. En aquesta contrada, no? Perquè altres concerts segur n'hi ha hagut allà.
1: Sí, música moderna n'hi ha hagut.
0: N'hi ha hagut més d'un, no? Tot això, no? Però jo crec que va estar molt bé, perquè la gent conegués, hi havia gent que ho coneixia i gent que no ho coneixia, a més veure la tafona que teniu, d'aquest tipus de coses, va estar molt bé. La veritat, va ser un fantàstic, bona música, bon ambient, molta frescor i un espai fantàstic que jo crec que s'ha d'agrair a la Fundació, sobretot a la família, que realment la generositat de poder gaudir d'aquest espai tan hermós, no?
1: Gràcies. I dissabte va començar el Festival Mahler, que continuarà, queden 2 concerts més.
0: 2 concerts. Jo crec que és un altre festival, que no té res que veure amb el Festival de Música Clàssica que hi ha l'Ajuntament. Aquest és un festival que no feim nosaltres, és a dir, que no, nosaltres col·laborant, cooperam de forma, en fi, amb ganes, perquè és de música clàssica. Va començar l'any 20, que si no record, hi ha hagut Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Puccini, Dvorak i Ravel. Enguany, Mahler, no? Jo crec que va ser un bon concert, diguem,

0: Diumenge,
1: sí,
0: cap
1: no
0: de setmana
1: vaig,
0: de concerts.
1: No hi vaig poder anar. Jo vaig anar a la inauguració d'una escultura que havia fet de Georgina Gamundí a l'oratori de Santa Anna de Alcudi, d'una verge d'allà, que havia fet l'escultura ella. Tu saps que és una dona que realment és una gran escultora. Me va convidar ella i vaig anar perquè considerava que quan te convien tot això, i va ser una escultura que està a la façana d'aquesta iglesia, davant tu cementeri d'Alcudi, de qualsevol manera, que és una iglesieta de fa molt de molt de segles, i se va beneir aquesta nova escultura de la verge d'allà, i realment va estar molt bé. Jo crec que la Georgina
0: també anar el que fan
1: no vaig poder anar
0: fora de festival
1: perquè no se pot estar per tot, però l'espai també de Sant Vicent davant l'iglesia està molt bé.
0: I de Martí, ho deixem aquí. La setmana que ve ja avançant que no vendràs dilluns, vendràs dimarts. Bé, dilluns vendràs, però en aquest programa especial que organitza AFAM, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, 21 de setembre, i dimarts ja tindrem el Val de Respons. Podeu
1: dilluns,
0: enviar preguntes.
1: I aquest dilluns hi ha un cicle de conferències d'AFAM.
0: Avui vendran a explicar-ho.
1: Bueno, bona setmana.
0: Bona setmana.
1: Gràcies.
2: Acció temporal de l'impost d'hidrocarburs que el govern espanyol va aprovar el passat 1 de setembre. Segons font del Ministeri per a la Transició Ecològica, el preu s'ha vist impulsat per l'encariment d'un 8,2% de totes les matèries primeres i de més d'un 10% per al transport de les mercaderies. Són uns increments que la pujada de l'euro enfront del dòlar no ha pogut compensar.
3: Mentrestant, el preu del petroli s'enfila als $107 al barril de Brent i s'acosta als màxims registrats a la primavera quan va començar l'ofensiva dels Estats Units a l'Iran. Això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz.
2: S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar aquest dilluns a Oman en la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'ha esfumat, podríem dir, amb l'anunci aquest del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
3: Canviant de qüestió, creix la delinqüència que arriba als jutjats, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, el crim organitzat i la ciberdelinqüència. Així ho ha explicat a l'informatiu Matí el fiscal superior de les Balears.
2: Adrián Salazar afirma que el passat any han tractat un 4% més de causes que l'anterior. Per tot plegat, reclama més mitjans materials i sobretot humans per donar sortida a una demanda de cada vegada més gran també i més complexa.
4: 200.000 persones

0: I de 9 minuts, seguim en aquest tercer bloc del Fil per Randa d'avui. Us hem explicat que avui convidàvem el gerent d'Emser, en Sebastià Sansó, perquè mos expliqui, bé, malauradament ha hagut una nova incidència en la canonada que mos du aigua des de la desaladora d'Alcúdia, ja sabeu que això no és l'Ajuntament, però la resposta sí que depèn un poc i d'Emser. Anem a veure el que ha passat. Han estat 33 hores per mi sense aquest servei funcionant en normalitat. Ara mos ho conta i aprofitarem per xerrar d'altres més bones notícies també, Sebastià. Bon dia, com va?
1: Bon dia,
0: no,
1: Maria.
0: No tot és dolent.
1: No tot és dolent.
0: Xerrant, si vol, primer d'aquesta avaria, conta-mos. Vinga, què va passar divendres?
1: A veure, aquesta avaria se va produir divendres vespre. Nosaltres, com que ja, per desgràcia, duim un temps sofrint aquestes avaries de la canonada del govern de les Illes Balears, de l'aigua que mos ve de la desaladora, hem de recordar que actualment en el municipi de Pollença al mes d'estiu hi ha una altíssima demanda d'aigua i que ha arribat un punt que evidentment no basta, tot i que tenim molt de pous en actiu, no basta l'aigua dels pous per subministrar. Així com en hivern és diferent, molt diferent, fins i tot a vegades turen-se de saladors uns mesos i nosaltres ens abastim en normalitat, en l'aigua, vull dir que si fos per abastir l'estricta població resident ens bastaria, però clar, tenim una gran activitat turística en aquest municipi, una gran demanda hídrica, i això ha fet que els recursos propis no bastin, necessitem la desaladora. Què passa? Que quan la desaladora falla, tot que en l'estiu pot arribar a suposar que ara el 50% de l'aigua que consumim, clar, se veu afectat el subministre en el municipi. Així tot, nosaltres ja n'hem après, tenim previsió per si quan això passa pot aguantar un temps. Quines previsions tenim? Per una banda, tenim els dipòsits sempre plens, per si hi ha una avaria tenir marge, llavors també posam a bombejar els pous a tot ritme, i també des de gestors de la desaladora també s'ha cercat un sistema que en lloc de demanar aigua o demanda envien una aigua de manera més constant amb una pressió més constant per minimitzar la rotura de la canonada, perquè és una canonada que, com ja hem parlat altres vegades, ha arribat a la seva vida útil i per tant se va espanyant per trams. Això m'haurà permès que moltes vegades hi ha hagut rotures però que la població no se n'ha entemut perquè el subministre no s'ha vist afectat. Què passa? Que quan s'allarga molt la reparació d'aquesta rompuda és quan hi comença a haver afectacions. Moltes vegades ha estat en l'esport de Pollença, aquesta vegada ha estat a Pollença Nucli. L'afectació així tot ha estat mínima, però qui la sofreix, evidentment, en pateix les conseqüències, cosa que lamentant profundament i demanant disculpes. En tot cas, algunes zones, més les zones altes, perquè heu de pensar que quan baixa el nivell i la pressió, per tant, també baixa, i qui pateix més són les zones altes que necessiten que l'aigua arribi més en pressió perquè arribi l'aigua. És una qüestió física, no? Física. Per tant, allà on s'ha vist afectat o se va veure afectat aquest cap de setmana van ser el carrer Lleó per amunt, carrer Pageses i carrer Garriga, no? I especialment la zona de Calvari, que directament no hi havia prou pressió perquè arribés, i per tant va ser que realment aquesta zona se va veure afectada. Avui de matí ja està tot restablert, ahir van començar a restablir la pressió normal a les zones que he comentat de Pollença Nucli, i en el Calvari avui de matí hem pogut restablir el subministre ordinari. Què passa? Que sé que anteriorment hi ha hagut el balde, no sé si ho va explicar, clar, nosaltres han tingut reunions en la conselleria, en el govern de les Illes Balears, i m'ho han dit que faran inversió, però clar, nosaltres pensàvem a veure si no hi hauria hagut manera de fer-les de manera més urgent i haguéssim pogut estar llestes aquest hivern i ja aquest estiu no patir tant les conseqüències altra vegada per ser un any consecutiu, sabent que aquesta canonada necessita canvi. Vam tenir una reunió, ens van dir que farien una inversió d'1 milió d'euros que nosaltres agraïm però consideram insuficient perquè no abarca tot el tros que durant aquest dues temporades amb un mapa, han vist que és una zona concreta, perquè és la zona que sofre més pressió, i clar, havien com a sol·licitat que s'ampliés aquesta actuació. Òbviament, canviar la canonada sencera és un projecte de més pressupost, de més llarga durada, però aquesta primera actuació m'hauria agradat que fos un poc més completa, que agraïm la inversió, però m'hauria estimat més que s'hagués fet abans, s'hagués previst abans, perquè per així no patir es poden cint i es poden cint les conseqüències d'aquests talls, perquè nosaltres ja dic que posant sempre, ja preveiem i posant elevat sempre tots els mitjans per minimitzar els impactes, però a vegades són imprevisibles. I ja dic, quan moltíssimes, hi ha hagut moltes altres rompudes que ja ho poden dir que tampoc no les anunciem, perquè per sort han pogut minimitzar l'impacte i ningú va notar, no?
0: Com a però quan, ha... Sebastià, perquè m'ho posem una idea.
1: Ara no, no, ara
0: ja fes,
1: faré broma, però he perdut el compte. Bueno, és un poc irregular. Per exemple, el mes d'agost no n'hi va haver cap, cosa estranya. El mes de juliol n'hi va haver unes quantes, i la mateixa temporada passada. I també no sé què passa, però sempre passa normalment en divendres o en cap de setmana. Clar que cap de setmana estiu és la tormenta perfecta. Perquè, clar, si tenim els dipòsits plens i poden donar servei 24 hores, clar, si això mos passa per l'octubre, que en cas que va baixant, potser poden donar servei 36 o 48 hores. Depèn de si és cap de setmana, de si és més temporada més plena, no tan plena, perquè, clar, això va relacionat amb la demanda que hi ha.
0: Clar, quan tu dius que quan tarden molt arreglar-les, quan començau a tenir aquests problemes, tarda molt, un dia, dos dies, no, tampoc no dona molt de marge, no? Si pensant bé.
1: Veure si entres bé la pregunta.
0: Que... Clar, si tarden més d'un o dos dies és quan ja heu de començar, quan començam a notar la davallada de pressió, o que hi ha zones afectades, o que hi ha grans consumidors, també.
1: Correcte.
0: Els heu de demanar que tanqui.
1: Exacte.
0: Clar, no... El marge és molt petit, un, dos dies, per arreglar una canonada que s'es...
1: No arreglam una canonada, arreglam un tram. S'arregla un tram de canonada. També és vera que s'ha de dir que el temps d'actuació que tenen ara des d'Abacua, bé, des d'Abacua i la seva concessió d'allà és més ràpid, perquè com ja saben què passarà, ja tenen material, ja tenen com un dispositiu, així com les primeres vegades les va agafar un pot de sorpresa i van haver d'improvisar, ara ja ho tenen com a més per mà i ho fan, s'ha de dir, en relatiu poc temps, no? Però poc temps... però que és molt depèn de quan succeeix, que ja t'he dit sempre darrerament, quan hi ha afectacions, perquè succeeix en l'estiu i en plecat de setmana i és quan aquest marge que s'adona per no té aquestes afectacions. Normalment perquè no hagi nosaltres quan ja veiem que això s'ha d'allargar, el que fem, com tu has dit, és té amb els grans consumidors, que a més gran consumidors que la majoria tenen ajuts, tenen cisternes i per tant les permet aguantar un dia fins que restablim el subministre. Pensa que per nosaltres, a part de que no ens agrada gens haver de fer aquestes restriccions, per nosaltres també suposa un problema afegit, perquè a vegades té conseqüències secundàries, perquè potser el fet d'aturar el subministre, llavors mos un sacadonada d'aigua, mos afecta després que pugui, quan està el dipòsit ple, pugui tornar a servir normalitat, hem de fer un buidatge de l'aire, o arrossega brutó, se mos embossa un impulsió, una zona de bombeig. Vull dir que a vegades han vist que després d'un episodi d'aquests han tornat a tenir problemes molt puntuals a qualque zona molt concreta derivats del fet d'haver deixat de donar servei. No sé si m'explic.
0: Sí,
1: per tant, més enllà que de deixar de donar servei, que el que no ens agradaria en cap moment d'haver de tornar a fer, més enllà d'això també ens suposa unes derivades, no? Perquè que llavors es resolem i sempre i resoldrem de manera efectiva, perquè per això tenim un personal molt implicat i per això també tenim personal de guàrdia, etcètera, que també vull posar en valor aquí, perquè quan passa això en cap de setmana i s'arregles perquè qualcú desempresa molts està van darrere això, no? Començant per tot el personal d'aigua que està de guàrdia, capatàs, enginyer nostre, etcètera, que per sort té una implicació per donar o per prioritzar aquest servei públic.
0: Sebastià, podries explicar bé quin és el pla B quan això passa, el pla B que teniu a l'Ajuntament perquè aquest subministrament no s'ha vegit tan afectat. Ho dic perquè hi ha gent, jo, sobretot llegint xarxes socials, que creu que vos agafa cada pip d'imprevist. No. Hi ha crítiques, hi ha gent que diu podrien tenir camions de cisterna d'aigua, podrien estar preparats.
1: Això és molt bona pregunta, mem. Jo em patim moltíssim amb la gent que de cop i volta deixa de tenir aigua o té poca pressió perquè a ningú li agrada. I ja te repeteix i demana disculpes i molt sap molt de greu que això passi. Però això no lleva que, evidentment, no hi ha res que s'improvisi. I com en qualsevol àmbit, hi ha molts aspectes tècnics que és normal que no tothom sàpiga. També és una qüestió de dimensió. És a dir, ara posaré un exemple molt... dos camions cisternes per pal·liar el problema d'aigua, no sé com dir-ho, és com fer ratxar dins aigua. Tu amb un camió cisterna podries arreglar el problema de 5 cases que tinguessin el jub. Però tu multiplica això. A part de, per poder realment solventar el problema de la manca d'aigua que mor la desaladora en camions cisternes, primer de tot col·lapsaríem. Primer de tot és on hi ha tantes camions cisternes disponibles. Segon, de on treus aigua. I tercer, col·lapsaríem total i absolutament el municipi en camions cisterna. Si haguessin de dur realment tot el que mor l'aigua desalada en camions cisterna per pal·liar això, és impossible. O sigui, no m'ho feia més idea de les dimensions que suposa, o sigui, dels metres cúbics que m'ho arriba de la desaladora en relació als metres cúbics que poden arribar a subministrar en camions cisterna. Per tant, com a solució puntual d'una finca que anunciem que en 4 dies no hi haurà aigua i té un aljub, a nivell particular aquest camió cisterna l'ajudarà a poder pal·liar aquests 4 dies, però a nivell global de subministre del municipi és simplement i no passa res, és falta de coneixement. Jo potser a altres temes també hagués dit ai, d'un camió cisterna i me quedaria tan ample, però el que ho conec un poc evidentment no té raó de ser, o sigui, són dimensions, metres cúbits que són incomparables, no? De lo que pots acabar d'un camió cisterna, el que realment necessites. Això seria un tema. L'altre tema, hi hauria solucions però que tenim dins el cap i que anem pensant, però que són a llarg termini, per exemple, ampliar el dipòsit que tenim, però ampliar un dipòsit no se fa d'un dia passat, és una cosa, és un projecte, és una inversió, etc etc, que seria per comptar, en lloc de comptar el cop, per exemple, el pic màxim de consum, un cap de setmana d'agost o de juliol, que només comptem 24 hores en el que tenim en el dipòsit, i m'he de fer un dipòsit el doble per comptar 48 hores, però el problema de la manca d'aigua que ve de la desaladora el tindríem igual si és que se produeixen o en un futurible cas se produeixen més afectacions com aquesta, no? Llavors també hem de pensar que cada vegada tindrem més estrès hídric, per desgràcia el canvi climàtic va més, per desgràcia el recurs hídric estarà cada vegada més sol·licitat i aquí veiem que les xifres de creixement cada vegada van més, és un absolut contrasentit, és a dir, per tant, també haurem d'anar pensant que potser, ara que també tenim projectes molt interessants d'instal·lació de comptadors digitals que cada consumidor podrà saber que consumeix al moment, podran també amb aquests sistemes detectar fuites perquè té un sistema d'ultrasò, vull dir, nosaltres anem constantment pensant en millores de subministre tant per l'usuari com per la distribució i per la xarxa, però no serà descabellat que d'aquí un temps haguem de repartir entre els recursos i pensament per serveis bàsics i per que necessites tant de litres dia i tu tens assegurat tant de litres i dia per persona, però és que clar, ens trobem com en molt d'àmbit desigualtat, gent que consumeix poc o normal i gent que consumeix unes barbaritats, i això ja record xerrar o llegir amb esportes que també tenen problemes d'aigua, no sé si va ser el mateix, que clar, van començar a posar comptadors digitals en els grans consumidors i que van veure que els grans consumidors consumeixen moltíssima d'aigua. Clar, és un poc injust que tot el poble se quedi sense aigua quan si grans consumidors consumissin molt manco hi hauria aigua per tothom. O sigui, i això haurem d'anar pensant que pesar de fer-se'n millores, pesar fins i tot que millorin la canonada d'una vegada, que ja t'he dit que no serà fins d'aquí uns anys i el que faran ara, per desgràcia, crec que serà insuficient, però benvingut sigui, igualment, pot ser a llarg termini, no serà una cosa a curt i mitjà termini, haurem d'anar pensant en mesures de distribució democràtica de l'aigua.
0: Perquè ara imaginem que no existís la desaladora, en Pollença no és autosostenible, amb el post que té a nivell de consum.
1: No. Què passaria? Lo que perdré... Bé, és que són notícies de cada dia. Campos declara l'aigua que no és apta per al consum humà. I va autoritzar en creixement, i va autoritzar en piscines en rústi, i va autoritzar en... no sé, quin altre municipi... És que en pot dies, no sé, heu dit de memòria, he vist notícies d'aquest estil. Jo me conten que no fa tant en el port de Pollença, abans no fa tant que ja recorda encara davant de que Enser pogués tenir aigua de la desaladora, per dir-ho així de clar, l'aigua era la obra. Perquè també és un tema més de geologia, que clar, nosaltres tenim bàsicament el recurs natural, el recurs subterrani, l'aigua, perquè tenim dos embassaments, però que és una petita, una part molt petita de l'aigua, diguem, que no sigui desalada, que serveix per abastir la població, i aquests aqüífers, clar, els sobreexplotam, que això és, tothom ho coneix, i sobretot se sobreexploten a la costa. Què passa quan se sobreexploten a la costa? Que hi ha intrusió marina. Si passa a nivell freàtic baix, si introdueix aigua salada a lo que hauria, a lo que abans era aigua dolça, i tu vas xupant, i quan aquí... tu extreus més del que el propi aquífer se pot regenerar i acabes extraient, per això hi ha tant de problemes de sal, bé, de clorur de sodi, per mort de l'entrada de sal. I a part d'això, també a llocs puntuals que per la sobre abonització, no sé si ho dic bé, del camp, hi ha molt de nitrats també, perquè s'han filtrat nitrats, i això és un altre problema, però el principal a un dels grans és la sobreexplotació en el litoral, que fa que nosaltres, per sort, algun pou que va descansar un temps com el de Gomà ara torna a tenir bona qualitat, perquè també el que se recomana en el pla hidrològic de les Illes Balears és que el pou que tenim intentem-lo conservar com un tresor. Per això l'aigua de salada pot anar, tot i que
0: dona un respir
1: en els pous, és a dir, jo trob que no hauríem d'haver arribat haver de necessitar aigua de salada, perquè això vol dir que venim d'un model de creixement desorbitant, però ja que la tenim, l'hem d'aprofitar per cuidar els nostres aqüífers, perquè això sí que és un recurs propi que tenim, i en tots l'autosuficiència cobra un valor bestial. Basta veure ara que un conflicte a l'altra part del món ens suposa un augment del preu de tot, o fins i tot que ens arribin certs abastiments, no? En l'aigua també l'autosuficiència és important, que és difícil al 100%, és impossible al 100%, hores d'ara pel consum que tenim, en el tipus de model econòmic que tenim, o de model que fa que se consumeixi molt, però així tot, ja t'ho dic, a part d'aquestes rompudes puntuals, hem de fer una mirada molt de municipis del voltant, tant de la qualitat de l'aigua com de l'estat de la xarxa, etc. I crec que hem d'estar orgullosos de el que tenim a Pollença. És vera que un dia no té aigua a la xarxa, això li és ben igual. Però si se mira des d'un punt de vista global, jo crec que podem estar molt contents de com tenim la xarxa, de l'aigua, de la qualitat de l'aigua que ens arriba, i sobretot tenint en compte i posant en valor tot el que vols dir d'aquests projectes que estem executant.
0: I de per anar tancant el tema de l'aigua, Sebastià, poden dir que això, aquestes rompudes molt probablement seguiran ocorrent fins que no hi hagi aquesta millora, fins que el govern no canvi aquesta canonada, que això va per
1: sí.
0: Llarg i per trams.
1: El que passa és que un matís, si fan aquesta inversió d'un milió d'euros, no és una reparació total, però ja és una millora que minvarà el risc o disminuirà en la zona allà on hi ha rompudes, però ningú m'ho assegura que no n'hi hagi altres punts. Però
0: quan
1: sí que
0: està previst això?
1: Això m'ho van dir que aquest hivern.
0: Molt bé. Per tant, mentrestant, i des de Emser, estàu preparats? Se fan... Si s'allarga molt aquesta reparació, anau això, baixant la pressió, malauradament les zones més altes se poden seguir veient afectades, demanant a un gran consumidor que baixin un nivell. Exacte. Si tenim un pot de sort no serà en cap de setmana i no mos assabentarem perquè se repararà aviat.
1: Exacte. Oh. Exacte.
0: I un poquet de paciència quan passi.
1: Sí, nosaltres intentem sempre això, anar a gran consumidors per assegurar en el màxim l'aigua en el consum ordinari, no?, de la gent. I per això quan tenim això, tenim tota una previsió de quan passa, anem escalant les actuacions a fi de que l'afectació sempre sigui mínima.
0: I hem de continuar amb aquest debat obert de consum d'aigua.
1: Bueno, és que això és un debat de sempre. Tinguem o tinguem rompudes, paguem més, millor o pitjor el preu de l'aigua, és imprescindible que prenguem consciència de l'importància que és fer un ús raonable i racional de l'aigua, perquè és un tòpic que 20.000 vegades posa un bé escàs. Jo diria que és un bé molt escàs i cada vegada ho serà més. Per tant, hem d'anar pensant, fins i tot, jo que sé, és que hem comentat quan venc a fer el programa de pensar globalment a tu localment, a vegades m'han dedicat a consells, jo que sé, se m'acorda, no, és que jo tinc un jardí que són plantes que necessiten molta aigua, està molt bé, però potser arribarà un punt que haurem d'anar fent canvi a plantes més adaptades a baix requeriment hídric, sobretot els mediterranis, haurem d'anar pensant, evidentment recorden molt de no regar quan fa sol perquè l'aigua majoritàriament s'evapora, haurem d'anar com fent recordatori de moltes petites accions que podem fer per conservar l'aigua que tenim.
0: Jo pensava l'altre dia, Sebastià, que no, crec que d'aquí un parell d'anys començaran tots a tapar les piscines perquè no se mos evapori també l'aigua.
1: És que això és que és molt recomanable, que o sigui, l'aigua de les piscines, que les piscines evidentment és un disfrut per anar a una piscina, però cada vegada serà més el més preuat, no? I per tant, amb més motiu, és una barbaritat buidar-se una piscina i tornar-la a omplir. S'ha de conservar al màxim, més en si ven tapar-la per evitar al màxim l'evaporació i fins i tot si hi hagués qualque sistema ràpid en l'estiu, amb més motiu, perquè és quan més s'evapora, perquè és quan més calor fa.
0: Bé, i hem de començar a pensar aquestes coses?
1: Hem de començar a pensar en totes aquestes coses. Ser creatius. Ser creatius, la vegada tot està inventat. Vull dir que si un mira un poc el que ja existeix, quan tu has donat ara una idea fantàstica, i ja existeixen aquestes solucions.
0: Deixa'm l'aigua.
1: Deixa'm l'aigua d'un moment.
0: Els residus.
1: Vinga.
0: Ara que és que fa temps que no venies i hi ha un parell de coses que te volíem comentar.
1: Clar que sí.
0: No molt, fa la setmana passada vareu publicar resultats de les primeres ITRs, les inspeccions tècniques de residus.
1: Correcte.
0: Aquella gent que s'havia apuntat per tenir un preu reduït de la taxa de residus.
1: Sí, que fins i tot jo sé que a vegades el que se diuen la ràdio del carrer, de que bé, això tant no vendrà ningú perquè no ho podran fer, perquè no tenen capacitat, perquè no sé què.
0: I deu començar a anar a l'esquerra.
1: I deu.
0: Heu anat a habitatges, heu anat també en el que s'han apuntat en sol rústic, i heu anat també a hotels, restauradors i grans...
1: Sí, com diu aquí? Productors singulars, no els hi deim a nivell intern nostre, sí.
0: Conta'm-vos un poquet les dades. A les cases, en els habitatges ho feim bastant bé, no?
1: Sí, en els habitatges és dins bé, els habitatges tant de rústic com d'urbà, els resultats són bastant similars, és a dir, al voltant d'un 70% de les primeres inspeccions, penseu que són la primera, si deus fer mínim una altra ronda, és que són favorables. Després hi ha un 16% en el cas dels habitatges d'urbà i un 3% en el cas de rústic que és desfavorable.
0: Que no ho fan bé,
1: que no separen bé.
0: Que és fer-ho desfavorable, ho has de fer molt malament.
1: Per exemple, no separar.
0: Però per si separes i t'has equivocat en qualque coseta...
1: Si separes i t'has equivocat en qualque coseta que molt petita, no és desfavorable. Per tant, desfavorable és que realment no ho fas bé, no ho separes... No tens cubells per cada una de les fraccions, etc. I és un percentatge molt baix en el cas dels habitatges, 16%, més baix en el cas del rústic, que és un 3%. I llavors hi ha una dada molt curiosa, que és que, clar, quan qui s'ha apuntat a CTR s'apuntava i ja hi havia una sol·licitud que ja venia per defecte, que tu acceptaves que en en inspecció tècnica de residus, amb aquesta tarifa més baixa, tu acceptaves que venguessin a casa teva a veure com ho feies, és a dir, tu acceptaves firmant. I curiosament, hi ha hagut un 13% dels habitatges urbà i un 28% rústic que no han deixat en els educadors, no els han deixat fer CTR, fer CTR.
0: No han deixat
1: entrar, ja sé. No han entrat, i d'on perquè t'hi puntes. Perquè, clar, o sigui, fer un descompte no és només fer un descompte perquè t'hi puntes, fer un descompte va associat a que se demostri que se fa bé. Jo, és una dada, una cosa bastant, que creiem, bastant clara, però sabeu que no ve de tant, perquè, no ho dic, curiosament, sobretot en rústic especialment destacable, que pràcticament una tercera part de gent que s'havia apuntat i no ha volgut que s'ha fet inspecció. Per tant,
0: rústic inclou habitatges vacacionals?
1: Sí, inclou habitatges vacacionals.
0: Bé, no ho sé, per què creus que la gent no ha deixat entrar a casa?
1: Jo crec que perquè molta gent només pensava en sol descompte i no pensava que s'havia, no sé, per por rompre la seva intimitat, no ho sé, jo puc, tot és comprensible. El que passa és que quan qui és voluntari, si fos una cosa obligatòria, un pot dir, no, és que jo, però quan és una cosa voluntària, que tu t'has escrit voluntàriament i has donat el permís per fer-ho, és un poc incoherent que no t'hi deixin fer. Però ja t'he dit, deu ser desconeixement. A vegades també, el millor, gent que faci CTR, que és el propietari per un llogater i llavors el llogater no l'ha volgut, també hi pot haver casuístiques que expliquin que no sigui simplement que no eren conscients del que firmaven o que veren i després en el moment no els han anat, no ho sé, jo tampoc no. La casuística de cada cas deu ser diferent, però n'hi ha qualcuna que té més explicació que d'altres, evidentment.
0: Clar, perquè vosaltres no avisàveu, ei, vendrem la setmana que ve.
1: No, nosaltres les inspeccions se fan, perquè si no tenen sentit, de manera aleatòria. Què passa? Que ha arribat un punt que hi havia cases que no... sobretot cases més que comerços, perquè els comerços són més fàcils, però sobretot cases, habitatges, que quan ja hi havien anat i no ho havien trobat, van deixar un avís que telefonin a Enser per llavors saber quan hi seran més o manco. I també, si no, s'han fet algunes cridades a alguns casos concrets, perquè no els han trobat, no? Perquè si idea no els avisar molt de temps, perquè si idea és fer una inspecció, no vull dir sorpresa, però sí que si no ho podria tenir preparat, no? Però que majoritàriament la gent, si ho fa bé, ho fa bé, si no ho fa bé, no ho fa bé, no té molt més secret. Per tant, que ningú se preocupi si hem anat i no l'hi han trobat, perquè normalment us han deixat un paper perquè cridi Enser per fer una segona ronda, o haurà rebut una cridada nostra, dels nostres educadors, per dir, mira, idò, venim avui i sereu sí, i s'hi presenten, no de sorpresa estrictament, però tampoc diem bé, idò, més qui ve, tal, perquè si no es perd un poc el sentit d'aquestes inspeccions.
0: I anireu a totes, o com deies, aleatori, i fa una mostra?
1: No, anem a totes.
0: A totes, a tothom és apuntat, i després total li arribarà un moment.
1: Vamos, que si no seria injust, sí.
0: Clar.
1: I després, és veure que allà on mos costa més són en els grans, en els productors singulars, hotels, restaurants i altres comerços. Allà on favorables a la primera inspecció hi ha un 43%, desfavorables un 54%, i que no permeten CTR un 3%. Si no permeten CTR és un percentatge baix, també pot ser que és que s'ha escrit el propietari i ho té llogat, no ho sé, no, ara, pot ser casuística, en tot cas és un percentatge baix, però també sorprèn. I un altre punt és que, clar, penseu que ja hem introduït tots els restaurants de Pollença Nucli, i ara en breu també ho farem a tot el port de Pollença, la recollida d'orgànica, i a vegades els canvis costen més i també pot estar associat en això. També han reforçat el port a port, també comercial, i a vegades, i si un no ho té per mà o no era el seu o no ho feien abans, potser costa un poc més. Jo tens esperança que quan hi farà un segon ITR aquesta xifra de desfavorables pujarà, i a més ja no és un tema ambiental, és que els hi va un tema econòmic. Penseu que segons quins hotels, restaurants, segons el metro, segons les places, és un, no és com els habitatges, que no s'hi recorda malament, hi ha uns 50 euros de diferència. Hi ha a vegades 100 d'euros de diferència de tenir CTR o de no tenir-lo. Per tant, ja és un tema no només de consciència ambiental, que també, sinó també per ells és un tema econòmic fer-ho bé. Clar, o fer-ho malament.
0: Exacte. Si no ho fan bé, què passa?
1: Si no ho fan bé, enguany sí que se farà el descompte, però estaran 2 anys penalitzats a poder demanar ITR. Per una qüestió fiscal, perquè és un poc complicat ara, ja tal, han cobrat un tipus de tarifa, llavors de fer retorn, per tant, se va establir a l'ordenança de suggeriment o per modus operandi d'intervenció de la part de gestió econòmica de l'Ajuntament, que era més viable, més que penalitzar per el mateix any, era molt de trull a nivell de gir o amb l'agència tributària, era millor, i de penalitzar-los els 2 anys següents. Sí, no, ja crec que són dos bé i se val la pena fer-ho bé, ni que sigui per, no només per la part mental, sinó també per la part econòmica.
0: Això inclou la gent que no ha permès que entrin a que seva...
1: Sí, perquè si no ho permets és com te negues que fer ITR, per tant no hi ha ITR, no hi ha...
0: Bé, i això és la gent que se va apuntar voluntàriament en aquest preu reduït amb les inspeccions tècniques de residus que per seu primer any...
1: No està malament. Penseu que sempre el primer any sempre costa, o no s'apunt tanta gent, però també vull fer recordatori que també m'ha arribat aquesta pregunta, que els primers 3 mesos o 2 mesos, perquè això pot variar segons cada any si se canvien les ordenances, l'ordenança actual, els primers 3 mesos d'any te pots inscriure. Si tu ja estàs inscrit i l'has passat a inspecció tècnica, ja quedes inscrit.
0: Només vas de fer un pic.
1: Si t'has inscrit i t'han tret perquè vas fer malament, has d'esperar 2 anys i tornes a inscriure. I si no t'hi has inscrit i t'hi vols inscriure per el proper any, a principi d'any, hi ha marge per fer l'inscripció. Des d'1 de gener habilitarem fins a 31 de març l'inscripció a CITR. El 31 de març pot variar perquè potser pot ser 28 de febrer segons si hi ha qualque canvi, però vaja, a principi d'any, que tothom estigui atent, l'anunciarem i que s'inscrigui.
0: Ara anava a dir quan sigui l'època de apuntar-se, ho aniran recordant.
1: Bueno, pensau que nosaltres vàrem fer per xarxes i per la ràdio una campanya per explicar tot el tema de la taxa, per explicar els beneficis de separar millor, d'explicar què és l'inspecció tècnica de residus, d'explicar quan s'hi podrien apuntar. Vull dir, nosaltres difusió n'hem fet sempre molt, llavors la gent voluntàriament s'hi apunta o no s'hi apunta, la gent i negocis.
0: Vinga, Sebastià, no vull que te'n vagis sense abans comentar unes altres dades, perquè clar, tot això, entre que tenim la nova recollida, que teniu les ITRs en marxa, la gent està reciclant millor? Perquè
1: la gent
0: les dades que
1: està
0: publicat...
1: reciclant millor. Les dades que he publicat, i anirem renovant, però aquesta penseu que només són les del mes de juny, que varen treure, i fent una comparativa que havíem instaurat l'orgànica en el porta a porta de Pollença Nucli, i també l'orgànica en el negoci del porta a porta, només amb això, comparant en juny de l'any passat, o sigui, fent mig mes aquest canvi comparat amb el juny de l'any passat, ja tenim uns resultats que són molt, molt engrescadors, i que per això els publicant, no? Per animar la gent que segueixi amb aquest camí i que i que vegi que aquests bons actes donen resultats. I ara, perdona que no els atén davant, ja els estic cercant.
0: Mira,
1: però serà ràpid perquè ja els atén, sí, que ho deia, ja els he trobat.
0: Sí. Ho teniu a Instagram de
1: exacte. El més important per jo, més destacable és reduïm un 2,5% la fracció rebuig, que és la que va cremar i és la que hem de encara seguir fent feina per reduir encara més. Però fixeu-vos, la fracció orgànica ha pujat un 12,3% en relació, que ja recollim orgànica en els hotels, per tant, en relació a l'orgànica global, ha pujat un 17,5% els envasos lleugers, un 17,6% paper i cartó i un 8% el vidre. Això només en mig any d'haver reforçat en mig mes, vull dir, en relació en el mes de l'any passat. Per tant, hem de pensar, segur, que quan mirem dades més globals i sobretot quan ara comencem a implantar la recollida de produccions singulars en el port de Pollença, el contenedor de càrrega lateral en el port de Pollença, en la introducció de la fracció orgànica, tot això encara, les dades a final d'any toquen estar encara molt, molt millor.
0: de moment, i del que queda clar, reciclant més envasos, reciclant més paper cartró, reciclant més vidre, reciclant també molta més matèria orgànica.
1: Exactament.
0: I això vol dir que reduïm un rebuig el que va cremar.
1: Exacte, això reduïm que van a cremar.
0: Que són el que li costen també molt a l'Ajuntament, o no?
1: El que costa més a l'Ajuntament. Pagam un quasi un milió i mig d'euro d'incineració, cosa que també amb això s'idea és per a baixar aquesta barbaritat i, evidentment, dedicar-ho a millorar encara més el servei.
0: I això, si ho comparem amb altres pobles, no sé si tenen dades, però sí, una visió general, com ho feim? Per on estem de deures?
1: Bueno, estem a mitjan taula.
0: Mitjan per la meitat.
1: A veure, quan acabem d'implantar tot el pla de residus, dels canvis que ja hem explicat tantes vegades, jo crec que ens situarem per davant. El que passa és que n'hi ha municipis que encara han fet una passa més i han aplicat un pagament per generació així com toca. Nosaltres hem fet un pagament per participació, que és CTR, que ja està molt bé, n'hi ha que no tenen ni això, però n'hi ha que han fet una passa més. Per exemple, el Gaida han implantat la bossa vermell i estan un 80, quasi 5% de recollida selectiva.
0: Què és la bossa vermell?
1: La bossa vermell és un sistema de pagament per generació que ja no és només que només se recull un dia el rebuig, sinó que el rebuig tu només el pots depositar una bossa vermella que te dona l'Ajuntament, que te'n dona una per setmana, o sigui 54, ho dic bé, una per setmana, i que o 52, ja no sé quantes setmanes té l'any. Bé, una per setmana, una cinquantena, i que si tu no te vas tenir val més, els has de pagar a un euro la bossa, que la bossa no val un euro, la bossa de cost, però és el cost que té de fer més rebuig des que és estrictament necessari si ho separes bé. I després hi ha sistemes paral·lels que se fan a altres bandes, quan per exemple tenen contenedors de càrrega lateral, que tu no tens porta a porta, i de limitar el nombre de vegades amb una targeta, que això nosaltres ho tenim previst, però no ho implantarem per ara, serà més en van, perquè ara de moment en tots aquests canvis ja n'hi ha prova, només tenen càmeres de matèria orgànica, però també a llots que també apliquen aquest pagament per generació també limiten el número de vegades que tu pots tirar el rebuig en la targeta, i quan te passes, i de cada tirada, i de m'ho invent, un euro per cada bossa extra, més enllà dels costos fixos de la tarifa.
0: És a dir, pagues per el que
1: pagament per generació. Qui contamina paga, per tant, sí. això és el que marca la normativa, això és cap a on han d'anar, i els que tenen resultats molt bons ho fan així.
0: Que aquí no, final, fins que no penalitzes la gent a la butxaca, no ens ho posem les piles.
1: És així, però bé, això està inventat a la directiva, està transposat a la normativa i ara se tracta d'aplicar-ho. Ja t'ho dic, a Pollença crec que estan fent grans avanços, però no ho canvis tot en un dia, això. Els canvis també per la gent, per negocis, s'han d'anar treballant, s'han d'anar fent tira-tira, però s'han de fer. I per tant, això acabarà així també, perquè és el que, però a poc a poc, ara de moment, ITR i recollida, vull dir, en targeta allà on no hi ha porta a porta de la matèria orgànica, com ja han fet a Cala Sant Vicenç, i doncs ho reproduirem a la resta d'esport.
0: En un moll, quan comença tot això, la implantació?
1: Començarem... ara estan pendent de qüestió tècnica, molt estan arribant tots els contenedors en el polígon, ara estan coordinant el muntatge, però posa dins el mes que ve.
0: En parlarem, mira.
1: En parlarem, sí, però ja s'acosta i per tant també anunciarem que hauran de venir la gent d'esport a cercar el material per poder separar la matèria orgànica, la targeta, les bosses, el polet.
0: Tenir una tardor intensa.
1: Sí, home, els canvis suposen feina i suposen dedicació, evidentment, i per això estem.
0: Bé, Sebastià, quan jo per mi tornaràs a la tardor a fer programa.
1: Tornaré a fer programa i així també tindrem aquest espai del programa per comentar.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Maria. A vosaltres. Adéu, fins a propera.
2: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.
2: I són les 12 i 15 minuts i ara mateix és moment de fer un repàs a l'actualitat de Pollença. La nit de divendres es va produir un nou trencament de la canonada que impulsa aigua de la saladora de la badia del Cudi cap a Pollença al govern de les Illes Balears. A hores d'ara ja s'ha restablert, no obstant les 33 hores que va estar interromput el servei va afectar greument els principals dispositius reguladors que s'han arribat a buidar, del tot afectant especialment en aquesta ocasió el nucli urbà de Pollença. És Sebastià Sansó, gerent d'EMSER, qui ens ho explica.
3: Bon dia. Dins la línia de feina d'aquesta legislatura d'EMSER de renovar progressivament la xarxa més antiga, d'actualitzar les instal·lacions i d'avançar cap a la digitalització, la propera tasca que ha sortit a licitació és el canvi de canonada del carrer Torrent d'en Botana de la Cala Sant Vicenç. Una canonada que és la principal que du aigua a la cala i que compta amb un pressupost de quasi 100.000 euros i va inclòs amb un termini d'execució de 10 setmanes. Per tant, amb aquesta actuació que durem a terme dins enguany, ja avançarem cap a la renovació de la xarxa d'aquesta zona de Pollença.
2: I canviant de qüestió, l'àrea de cultura ha anunciat que el mes d'octubre torna l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, Quan venia l'esquadra, l'interpretació de Catalina Solivelles i l'adaptació teatral en versió lliure de Joan Jago. Una nova oportunitat de gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada l'escena a la memòria personal i col·lectiva evocada per Xesca Ensenyat. El text, adaptat amb sensibilitat i precisió, converteix una experiència íntima en patrimoni compartit i fa emergir, des de la paraula escènica, una mirada femenina d'enorme valor literari, humà i territorial. Es faran tres funcions. La primera, dissabte 3 d'octubre a les 8, en un saló parroquial, quan s'estrenarà. Diumenge 4 d'octubre, dia següent a les 7 també. I dilluns 12 d'octubre a les 7, en un club Pollença. Podeu comprar les entrades a tiquetip.com. I s'obre el període d'adhesió per als establiments que vulguin participar a la campanya Bons Pollença d'enguany. Les inscripcions es podran fer fins dia 19 de setembre a través del tràmit específic a la seu electrònica de l'Ajuntament. Sobre aquesta campanya, que enguany es torna a posar en marxa pels bons resultats de l'any passat, sorgeix per afavorir el consum als petits comerços del municipi. Així s'emeten bons de compra finançats per l'Ajuntament de Pollença, gastant 30 euros en pagues 15 i posats a disposició de la ciutadania a l'objectiu de poder-los emprar als establiments comercials locals adherits al programa. Els pollencins Sergio Chagavia del CIP Joan Taix en la modalitat de jardineria paisatgística i Àngela Font del Juniper Serra en la modalitat de cuina participaran a la 48a competició World Skills, que tindrà lloc a Xangai entre el 22 i el 27 de setembre. Per això, després de mesos d'entrenament, simulacres i assessorament especialitzat, aquests dies encaren la recta final de preparació. Cal recordar que Àngela Font també va participar al taller gastronòmic de sabors de la badia d'enguany. Demà seran aquí per explicar-nos tots els detalls. I la setmana que ve es celebra un nou Consell d'Àrea per debatre sobre les ordenances d'animals, neteja i platges i estarà oberta a tota la ciutadania. Serà el proper dimarts 22 de setembre a les 7 de l'hora baixa a la sala de plens de l'Ajuntament, on se farà aquesta nova sessió del Consell d'Àrea convocada per l'àrea de serveis EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions d'Humoll i Sant Vicenç. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. I el mes de setembre també és sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències. Enguany, AFAM ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Són obertes a tothom i gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia. Seran els dilluns 14, 21 i 28 de setembre a la Fundació Roger Villalonga. Avui s'encaten a la xerrada qui decidirà per mi quan no pugui fer, a càrrec de l'advocada Margalida Morell Bosch. Dia 21, envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència, càrrec del neuròleg Eduard Vargas Pizarro. Dilluns 28, el paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral, a càrrec de Paula Vargas Pizarro. A més, AFAM organitza aquest dilluns 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc al claustre de Sant Domingo. És de 7 quilòmetres. També es farà trofeu especial cronoescalada. La jornada inclou una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres i, a més, hi haurà curses escolars en distància adaptada, amb sortida a les 9 i participació gratuïta. Us podeu inscriure a elitechip.net. El Rotari Club Pollença organitza una conferència sobre les vivències del doctor Jaume Francesc Mulet. El Rotari Club ha organitzat per aquest dijous a les 8 una conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet Ferragut, cirurgià pediàtric, que compartirà les seves experiències al Senegal. La xerrada titulada Les meves vivències a Senegal es farà al Saló d'Actes del Real Club Nàutic du Port de Pollença i serà d'entrada lliure. I avui, dilluns 14 de setembre, celebra el Dia de l'Exaltació de la Santa Creu. A Pollença es celebrarà avui cap vespre a les 6 en un calvari amb una missa de celebració, que a més coincideix amb el 10 aniversari de la restauració de l'oratori. Està obert el període de matrícula per al nou curs de l'Escola d'Adult, recordant que ja ha anunciat la seva oferta formativa per al curs d'enguany. Començarà el 23 de setembre. La proposta inclou ensenyaments inicials en dos nivells, un primer nivell d'alfabetització i càlcul matemàtic i un segon nivell de consolidació dels coneixements assolits. Pel que fa als idiomes, hi ha cursos de català, castellà per estrangers, anglès i alemany i concurs d'alemany turístic. L'oferta es completa amb un curs de capacitació digital. Us podeu matricular fins al 22 de setembre al Centre Cultural d'Humoll. Si no, podeu consultar la web de cepalcudià.com o telefonar al 9786-6952. I aquest dimecres serà el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos. Es tracta d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració propi, creatius i de quilòmetre zero. La concentració serà a les 9:30 en un mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera a les 11 en un carrer de Joaquim Mir amb arribada al carrer Molins. Hi haurà premis pels autos més originals, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega de premis serà a les 12:30 a Cala Molins amb els xeremies dorats i batollances. Recordem, teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per inscriure-vos. Trobareu més informació a la web ajpollenca.net. Tenim el programa complet ja, el podeu consultar, si no també xarxes socials de la Cala Brutal local a Sant Vicenç. Començarà aquest dissabte de 12 a 2 amb un taller de collage i segells de producte d'imatges locals. A les 12:30 s'alliuraran un premis de producte local. A la 1 s'inaugurarà aquesta jornada amb batollança i hi haurà tas de cervesa artesana, vins i tapes de producte local. A les 2, música en tramuntana, gipsi. De 4 a 8, un taller de cotxes amb propulsió per globus o càrrec de Little Lemon. De 5 a 7, 1 també de cotxes en cartons i materials reciclats. I a les 6 actuaran Truc, a les 8 Glass for Reggae Band, a les 10 After Sands, a les 11:30 se faran els focs artificials que es varen posposar a causa de la meteorologia per les festes de la Cala i es faran aquest dissabte. I a les 12 DJs més clar per tancar la jornada. En planes esportives, vos destacam curses per aquestes properes setmanes. 26 de setembre, Pollença Running Fest de 10 i 5 quilòmetres, dues modalitats, vos podeu inscriure a elitechip.net. També hi haurà una gran festa, han dit, a partir de les 9 i mitja a la plaça de Miquel Catllong en Humoll, amb els DJs Joel Salas i Cristian Mir. Dia 3 d'octubre serà l'Almen Mallorca 5000 Sky Running, una cursa per muntanya que enguany forma part del Campionat de Balears d'ultra distància de 65 més 5 quilòmetres i de 1000 més 24 quilòmetres, modalitat per relleus de 65, i us podeu inscriure a elitechip.net. El grup Corram també organitza una xerrada aquest divendres a càrrec de l'atleta ultradistància Joan Pere Carbonell. Diuen 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte social. 777 és el títol de la xerrada, que es farà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. 7 continents, 7 maratons, 7 dies consecutius, i d'on diuen que és una gesta física extraordinària, però té el motor més poderós de tots. Està dedicat a la seva filla. Si voleu conèixer de més a prop aquesta història, podeu assistir a la xerrada que es farà a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és totalment gratuïta, però qualsevol donació que vulgueu fer serà molt ben rebuda per ajudar a la causa. Podeu fer la vostra aportació presencialment el mateix dia a través del codi QR que trobareu a les seves xarxes socials. I 25, nosaltres finalitzam així el repàs de l'actualitat informativa del nostre municipi i tornam d'aquí una estona per parlar amb Afama sobre el Dia Internacional de l'Alzheimer.

0: un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas, fue perdiendo de a poco.
1: Seguim aquí en directe a Ràdio Pollença amb aquesta cançó que escoltau d'en Pedro Guerra, que se diu Alzheimer, continuant i xerrava. El mes de setembre a Pollença està marcat per una sèrie d'actes dedicats a l'Alzheimer i altres demències organitzats per AFAMA amb la voluntat de conscienciar, donar suport a les famílies i fomentar la convivència. Tenim amb nosaltres el director d'AFAMA, en Toni Cifragidis. Com estàs, Toni? Bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: I després tenim en Antònia Pericat, psicòloga, que també forma part d'AFAMA. Com estàs, Antònia?
3: Hola, bon dia, va bé.
1: I així, vos sembla, farem un repàs a tots aquests esdeveniments d'aquest mes de setembre, que crec que va començar, corregim-me si m'equivoc, jo crec que l'altre dia tancava, dia 10, dijous, i vareu fer aquest sopar aquí en front, és així? Mm-hmm. Sí? Va començar amb aquest sopar a la fresca, que en el passeig Jaume Antoni Just de la ràdio, va ser una trobada íntima, emotiva i reservada només pels usuaris, és així?
3: Usuaris i famílies.
1: I famílies, exacte. I de res. I després comença avui aquest cicle, anirem cronològicament, si vos sembla, per no enamorar-nos. Avui dia 14 comença aquest cicle de conferències, que avui se diu, du per títol, qui decidirà quan no ho pugui fer jo, que està claríssim el títol. Toni, que m'ho pot contar d'aquesta conferència? No mos encetin molta cosa, perquè si no, no hi anirà ningú, i no se tracta d'això, però simplement sí. de que anirà un poquet.
2: No, bueno, avui la conferència va un poquet, és de la mà d'en Marga Moreig, és una pujada de l'ICAIP, i bueno, també la coneixen, tenim bastant de tracte amb ella, perquè també mos ha hagut de fer un parell de feines en altres a AFAMA, i bueno, està un poquet enfollada a un de temes que potser moltes vegades semblen un poquet de discòrdia, i també que hi ha més desconeixement avui en dia, perquè també a nivell ja l'han anat canviant, que és tot el tema de les representacions i les curateles, quan bueno, ja una persona no pot decidir per ella mateixa, com bé diu el títol de la xerrada d'avui. I bueno, una Marga, la veritat és que li van proposar que donés un poquet de llum a tot això, perquè es veu que és un món que bastant desconegut, i que sobretot dins els familiars mos trobam molt de desconeixement i moltes inseguretats relacionades amb tot això, i bueno, li varen proposar, i la veritat és que ella va mostrar una gran predisposició per l'Anna, perquè al final també són conflictes que te pot trobar en el dia a dia. I bueno, farà un repàs d'això, intentarà resoldre tots els dubtes de les persones que hi vagin, i bueno, serà com una xerrada informativa també, com una conferència, però que ella ja ha anticipat que intentarà que sigui interactiva, perquè la gent també després pugui resoldre tots els dubtes que tingui.
1: Antònia, això és baixa inscripció, és a dir, s'han d'inscriure. Com anar amb inscripció? Perquè jo avui de matí he vingut al costat, ho saps, he vingut, perquè ja tinc un toc de prop en això de l'Alzheimer, té molt mare, i he dit que estic molt interessat a venir a les conferències, no només a les conferències, sinó a totes les dates que hi hagi. Com anar amb inscripcions?
3: Tenim 11 places disponibles.
1: Teniu 11 places disponibles,
3: sí,
1: ho podeu fer...
3: Sí, hi ha un màxim de 80 persones.
1: Recordant, si te sembla el telèfon, que et 629-61-11-73, això serà a la Fundació Roger Villagonga avui cap vespre, a 6:30.
3: Entrata.
1: Per tant, si vos voleu, l'Antoni mos acaba de dir que encara hi ha 11 places disponibles, per tant, encara hi ha gent, i el que ha dit Antoni serà un poquet més a part, diguéssim, legal, no?
3: Sí, bé, on guanyen hi ha totes les conferències, inclús el programa de ràdio, que ara en parlarem, supost. Ho han lligat un poc tota la prevenció. No, bueno, tot el cost tècnic consideram que és molt necessari ja parlar en temes de prevenció, i bueno, mos hem de preparar per la part legal i mos hem de preparar quan estem bé, i per això també és algo que aquesta conferència va un poc per aquell camí, i totes les que vendran després un poc estan focat a la prevenció.
1: I deixi vos sembla anar cronològicament, com vos he dit, avui és dilluns 14, hi haurà aquesta de qui decidirà quan no ho pugui fer jo, a càrrec de l'advocada Margalida Morell, i votam directament a l'altre acte que hi ha seguint, que és dia 20, que hi ha aquesta 14a cursa, aquesta 14a cursa, que ja d'en 14a cursa per l'Alzheimer i altres demències, òbviament això diumenge, dia 20 de setembre, partirà del claustre de Sant Domingo i tenim aquesta cursa de 7 quilòmetres,

0: i que també coincideix que és un diumenge i el diumenge sempre s'hi ha gent, ell pot venir més. Molt bé, i d'ahir, si vos pareix, anem a la següent conferència. Bé, ja anem a el dia internacional, que és dilluns, dia 21, que és la segona conferència d'aquest cicle de conferències, que aquesta vegada sí que va d'envelliment i salut cerebral, les claus de prevenir el risc de la demència, que el que deus tu, Antònia, anau a prevenció aquesta vegada, no? O sigui, anau a que la gent faci el possible per prevenir, que a vegades és inevitable, tens aquest gent que se desperta i el tens i no ha res que fer, però sí que a vegades que hi ha moltes tasques que se poden fer prevenció amb això.
1: Sí, perquè bueno, la part genètica és més
2: és una predisposició i bueno, també està en les nostres mans fer un pot de feina per aquesta predisposició, com des, no s'acabi de despertar. I bueno, també jo crec que aquest missatge de prevenció també va un poquet derivat a la situació que mos estem trobant d'allà de vegada més. És a dir, a Fama ja tenim uns serveis
1: col·lapsats.
2: És a dir, i bastantes llistes d'espera.
1: No només a Fama, sinó sí, no, les residències estan col·lapsades.
2: Sí. I el veig en un final, clar, mos hem d'avançar un poquet en aquesta situació. Moltes vegades, quan toquem a les portes d'un recurs és quan ja ha brotat tot i hem d'intentar pal·liar aquests símptomes. Idò, s'ha d'intentar transmetre aquest missatge de que la feina no comença quan ja mos hi hem trobat, sinó antes d'arribar a aquest punt. I bueno, enguany ho volem fer, ho hem proposat també des del punt de vista de les xerrades, des del punt de vista legal, després des de l'activitat física i després des d'un punt més centrat en la neurologia. Un dilluns, el dia mundial de l'Alzheimer, tenim la sort de comptar amb Eduard, que bueno, és un neuròleg que té arrels aquí a Pollença i que ha mostrat molt bona predisposició per col·laborar. I bueno, també jo crec que en un final acostar la figura d'un neuròleg en un familiars i a tot el poble, pues, és algo que fa que la gent s'apropi més i mostri més interès per veure que mos pot dir, que mos pot contar entorn a tota aquesta problemàtica.
0: Clar, perquè en xerrat que avui seria la part més, diguéssim, legal, és a dir, per saber què ha de fer quan una persona ha de delegar la seva responsabilitat, quan perquè ja no pot, és a dir, perquè l'Alzheimer ha avançat o qualsevol demència ha avançat, per tant necessita posar la seva part legal damunt qualcú a dipositar, o el que ha dit tu, Antoni Curateles i tot això. I després la segona seria a càrrec de n'Eduard Bargall, que és aquest neuròleg, que seria la part més mèdica, diguéssim, la part més científica, i acabaríem dilluns, dia 28, amb el paper de l'exercici físic clau per la prevenció, que és una xerrant de prevenció, l'exercici físic com a clau, com a símptoma clau, que això seria a càrrec de l'educadora física Paula Bargall, que no sé si són germans.
1: Són germans, sí.
0: Per qual he vist en sols llinatges i tal. I d'això seria el cicle de conferències. Voleu afegir alguna cosa més en aquest cicle de conferències? Sí que veure que tenim, i ja vas dir, tu has adelantat, tu, Antònia, que tenim un especial dilluns, que serà el Dia Internacional de l'Alzheimer. Tindrem un programa que començarà a les 10 fins a la 1, el tindrem aquí a Ràdio Pollença en directe. Si voleu afegir alguna cosa més d'aquestes conferències, jo és per no avançar-la, jo vos podria demanar que, per exemple, us podria demanar quins són els riscs, que el que poden fer per prevenir l'Alzheimer. Però clar,
1: sí, que han de venir a escoltar-ho.
0: Totalment. Jo estic totalment d'acord amb altres, perquè si han de saber el que són, diran, bé, si ja m'ho compten per la ràdio, no em part i vagi.
1: Exacte.
0: I de res. I d'ahir, tornant a repetir ràpidament, comença avui aquest cicle, dia 14. Això, tot això és a la Fundació Roger Villalonga, comencen a les 6:30. Avui, dia 14, hi haurà aquesta part més legal, que serà qui decidirà quan no ho pugui fer jo, o quan no ho pugui fer. Dilluns, que serà el dia de l'Alzheimer, que ja haurem tingut 14 en la cursa, diumenge dia 20, i després dilluns tindrem el dia de l'Alzheimer, tindrem aquest programa especial de matí, i després a les 6:30 hi haurà aquesta altra conferència, aquesta segona conferència, envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de la demència. I dilluns acabarà, dilluns de mes, dia 28, amb el paper de l'exercici físic. Si voleu afegir qualque cosa més, perquè pràcticament hem fet un ràpid recorregut a tot el que farem, però sí que és veritat que hem comentat que dilluns

0: dilluns tindrem aquest programa especial i potser farem un poc més de... serà un poc més detallat el que...
1: Sí, Toni. Ara... Bueno, ara és un poc de tossos i bueno, les veritats han tingut molt bona resposta en un cicle de xerrades per, i estem contents, seguim animant a la gent perquè s'apunti a participar tant a les xerrades com a dia de la cursa com a tots aquests actes que al final envoltaran el dia mundial de l'Alzheimer, que un mes de setembre per nosaltres sempre és un poc especial per aquest motiu i bueno, poc cosa més a afegir, animam a que vengin,
2: que encara queda qualque plaça, sí. I que
0: per les conferències, doncs, no? Recordarem, i deies telèfon abans d'acabar, 629-61-11-73, i recordeu que a plaça estan per totes, per avui en queden 10 i supos que per les altres encara n'hi ha.
2: Més o menys les mateixes.
0: Més o menys les mateixes, perfecte. I una cosa que ara que vos tinc aquí, ho aprofitaré i ho demanaré, hem xerrat de que estan saturats aquests serveis. Què creus que és el sistema, a part de la prevenció, és a dir, la prevenció és una de les maneres de no saturar el servei, però quin crec que és el motiu principal de que estigui saturat? Personal? Falta de personal?
1: Bueno, jo crec que hi ha múltiples factors. No, és veritat que hi ha un... És a dir, deixar de ballar la demanda és més grossa i el creixement s'ha anat intensificant el nivell de demanda de recursos i és veritat que bueno, a Fama també va... Jo xerraré un pollet des de la part de Fama, es veritat que després el que deia un pollet en Antònia, no? que això passa per tot i es veritat que manquen recursos d'espai, recursos de personal, recursos econòmics, es veritat que hi ha d'haver un esforç tant per part de l'administració pública com per part de l'administració privada, però que no podem quedar estancats. No, ara xerrarem un poc més des del punt de vista associatiu i és que estem suplint un servei que s'haurien d'oferir des de l'administració pública. L'administració pública no ho pot fer i bueno, per tant, si no pots assumir el manco proveeix de recursos a les entitats que sí que t'estan duent a terme aquest servei a la societat i a partir d'aquí intentar posar facilitats i llevar traves, que bueno, avui en dia és veritat que hi ha molt més control damunt fons públics i tot això, però sí que es vereja la burocràcia inunda bastant la possibilitat d'executar segons quins serveis. I bueno, això és una de les causes. No sé, Antònia, si...
0: Antònia, no vas afegir res més, que també molt cap piu.
2: No, ens igual, és a dir...
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Creus que en el servei social no s'hi dediquen els recursos que s'hi haurien de dedicar en general en els serveis socials, eh?
1: Jo sí, crec que també ha crescut molt més la demanda i es veritat que s'hi dediquen recursos, però són insuficients i també estem davant un augment bastant exponencial de la població, de les patologies que van sorgint i que se van diagnosticant.
2: Bueno, i que antes les famílies cuidaven, però és que ara les famílies a vegades no
0: poden
2: cuidar.
0: Aquí està, també.
1: Exacte. Hi ha una part de conciliació que també no...
2: És que també la societat ha canviat.
0: Ha canviat tot, exacte.
2: Per tant, tantes, a la millor... qualcú podria quedar a casa, podríem quedar a tenir cura de les nostres famílies, però...
0: I de vegades també, Antònia, perdona, però a vegades inclús volguent tu cuidar el pacient, no ets capaç de cuidar el pacient. És a dir, jo m'he trobat que neuròlegs em van dir, és que hi aniràs tu darrere, no ets capaç, no estàs capacitat. Per tant, clar, moltes vegades això també el que fa és que, i jo neuròleg m'ha dit, no, l'ha de dur a un centre que estigui capacitat i especialitzat. A vegades no només és això, es vola, ja mos agradaria a vegades vola cuidar de la família, però a vegades no podem, és a dir, no, simplement impossible també aquesta part, o sigui que, però sí que tot influeix. I d'hores, si no tens res més a fer, ho deixem aquí.
2: Perfecte.
0: Toni Cifre Giri, terapeuta ocupacional i director de Fama, gràcies per ser aquí. I Antònia Pericàs, gràcies, psicòloga també de Fama. Mor vora mare dilluns que ve, supos que farem aquest programa especial. Perfecte. Que mor vagi tot molt bé, gràcies per la feina que feis.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu. Se quedó

0: punt percentual i queden amb un 16,6% del vot, sent així la tercera força, seguits de Sumar, que continua baixant fins al 5,7%, és mig punt manco que l'anterior onada. En canvi, Podem recull part d'aquest vot, assoleix el 3,7% i ja a la part baixa de la taula hi trobam Se Acabó la Fiesta, que també retrocedeix fins a aconseguir un residual 1,8%.
1: En la plana judicial, l'Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat del govern Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, per l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc. La jutgessa Maria Tardó n'ha sol·licitat al jutjat de la Ciutat Autònoma que s'inhibeixi a favor del Tribunal Madrileny per unificar les investigacions.
0: La causa iniciada arran de les denúncies del sindicat Manos Limpias, Vox i també Hazte Oír aclareix o vol aclarir la gestió del delegat durant les entrades del passat 30 i 31 de juliol. La Fiscalia de Ceuta ja ha donat el vistiplau a aquest trasllat, ja que considera que els fets estan relacionats directament amb el procediment que té obert l'Audiència Nacional.
1: Sobre si el delegat del govern de Ceuta ha de dimitir, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat el comunicat del Centre Nacional d'Intel·ligència que nega l'existència d'avisos previs sobre l'assalt.
2: Cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias. El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio.
1: Aquí a les Balears, Educació inicia amb els sindicats i patronal de l'escola concertada la negociació d'un nou acord de millores sociolaborals. La previsió de la conselleria és que la negociació avanci al mateix ritme que ho faran les negociacions en la pública i es preveu signar l'acord entre finals d'enguany i principis de 2027.
0: Avui el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el nou acord ha d'incloure una reducció progressiva de la càrrega lectiva dels mestres i equiparar-la amb el professorat de la pública. L'escolta.
3: És molt important la figura del tutor, dignificam de cada vegada més el complement de tutoria, però crec que aquí sí que l'ensenyament concertat necessita igualar no només en el complement, sinó amb una hora lectiva extra a tots els tutors, una hora lectiva extra per poder preparar aquestes tutories de la mateixa manera que tenen a l'ensenyament públic.
1: I la torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats de Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris denuncien que l'edifici està completament obsolet i reclamen a Aena la construcció urgent d'una nova torre per garantir la seguretat del trànsit aeri.
0: Els sindicats han traslladat formalment a Aena el seu malestar per unes condicions laborals que qualifiquen d'inacceptables. La gota que ha fet vessar el tassó va passar dimecres passat quan les pluges varen provocar importants filtracions d'aigua que varen arribar fins als equips tècnics i a les mateixes posicions dels controladors aeris. Els sindicats adverteixen que no es tracta d'un fet aïllat.
1: Així arribarem a la 1 i 4 minuts amb més notícies a les 2 en punt del informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.
6: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
7: You know, we've been on tour for about a week now after our last recording session, and they say old Johnny Cash works good under pressure. Put the screws on me and I'm gonna screw right off Monday is what I'm gonna do, though. You know that? Tired of all that shit. Yeah. I got this right. All right. I tell you what, the show is being recorded and televised.

Thank you.

Yeah.

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls et munten una taula, si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla, damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els que més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu si neix un peix a cada cop que donen, un peix, cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta, de paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ull.